0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

L'estiu és sinònim de platja, tovallola, grills, suor, retencions, els focs de Blanes, les festes majors, ventiladors i Ràdio Palafolls. Triem la música més refrescant, l'entreteniment que et fa sentir bé i els concursos que t'alegren el dia i fan que aprofitis l'estiu al màxim. Gaudeix de l'estiu cada dia amb...

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls.
1: Tarraconem esborrona, Constantí em fa patir.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Jason.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Inicia accidentat, avui el Dagorra, en aquest Dagorra del 27 d'agost. No patiu, que sembla que ho tenim una miqueta ja solucionat, eh? Abans de res, que no us hem pogut saludar, no hem pogut fer la presentació. Bon dia a tots, benvinguts al Dagorra a Ràdio Palafolls. Hem començat, com dèiem, de forma ràpida al Dagorra, hem pogut gaudir d'algunes cançons i seguirem la tònica habitual. I és que ara el que toca és fer-te la pregunta i dir-te quin és el premi al Dagorra d'avui. Les 10 i 14 minuts en directe des de Ràdio Palafolls. Atenció que avui el Dagorra et convida a sopar. A sopar o a dinar, tu tries. De fet, estem parlant d'un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls, si jugues amb nosaltres. Pendents, doncs, de la tècnica, això sí, de moment el que et puc dir és que jugarem al Dagorra habitual, és a dir, jo et faig la pregunta, atén també a la contrasenya i a la trucada al final del programa. Si avui vols guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls, has de respondre una senzilla pregunta. Tornem a mirar el programa de Festa Major de Palafolls 2026. Aquest cap de setmana, com et dèiem, comencen totes les activitats. I una d'aquestes activitats avui et pot fer guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Una d'aquelles activitats que moltes persones ja esperen i que amb el pas del temps s'ha convertit en tot un clàssic de la Festa Major és la ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local Xavier Salicru. De fet, és col·laborador de la ràdio, molts els coneixereu per la secció que fa cada dilluns al Palafolls en xarxa parlant d'història del nostre municipi. Doncs aquesta Festa Major es torna a fer la ruta històrica teatralitzada. Però el que volem que ens diguis és quin dia es fa aquesta ruta. Pots donar una ullada a les xarxes socials, al web de Ràdio Palafolls i de l'Ajuntament, on tens ja tot el programa de festes. Però el que necessitem avui, filant més prim, és que em diguis quin dia es fa la ruta històrica teatralitzada amb en Xavier Salicru. Dia, si ja ens dius l'hora, perfecte, eh? Ja anirem fent agenda. Però el que necessitem saber és quin dia, i a més et dic una cosa, de la setmana que ve, es fa la ruta teatralitzada històrica amb en Xavier Salicru. Si saps quina és la resposta, aprofita per participar al Dagorra d'avui i ho pots fer, com sempre, utilitzant el correu electrònic, per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar amb el WhatsApp, el telèfon mòbil dels premis és el 607 64 65 66 i també pots participar trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, el 93 761 4701. Quin dia es fa la ruta històrica teatralitzada de la Festa Major? Dona una ullada, aprofita per participar, que avui et pots endur doncs, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet.

0: to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: Boots. To the flow now, ooh.
2: Inconfusible la seva veu sonant ara mateix a Ràdio Palafolls, aquest Texas Hold'em, un dels darrers èxits de Beyoncé. Les 10 i 20 minuts, en una estoneta traurem el cap per la previsió meteorològica. Veurem aquesta jornada que ens espera i també els pròxims dies. Però abans aprofitarem el temps i seguirem amb més èxits. Encara molt més enrere, a ritme de ranxeres. Són la quinta estació. Des del Flores d'Alquiler, àlbum que publicaven el 2004 quan les coses anaven bé, doncs això, El Sol no regresa.

0: Passa minut i mig de 11:15 del matí, el moment ara de consultar quina és la previsió meteorològica, de fer una petita parada en aquest de gorra i consultar què ens espera el cel, doncs, per al dia d'avui i per als pròxims dies. També ens ho expliquen els companys de la xarxa.
1: Bon dia, una situació que comença amb força núvols a les comarques de Barcelona i l'àmbit metropolità, fins i tot amb cel ben carregat, però en canvi amb bona temperatura que ha pujat d'una forma escandalosa. Una altra vegada l'ambient no és gens fred, ni tan sols agradable. És càlid, és xafogós. Moltes temperatures en aquests moments ja es mouen entre els 24 i 29 graus. Al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 27 graus aquesta nit passada. Aquests núvols que tenim s'acabaran desfent, per tant acabarà fent calor, més que ahir. S'ha de dir que de la humitat que tenim a hores d'ara passarem una tarda una mica més seca, per tant la calor serà d'aquelles de cremar ràpidament. Arribarem a fregar els 35 graus, déu-n'hi-do, al Vallès Occidental i Oriental. També aquesta tarda més vent, una garbinada bastant marcada que farà que hi hagi mala mar arran de costa. Per tant, precaució, si aneu a fer un bany. N'estem pendents a la xarxa.
0: Clar que sí, anirem actualitzant aquesta informació. Gràcies, companys. Sí que és veritat, que es nota i molt l'aixafogor, tot i que sembla que, mica en mica, doncs hauria d'anar de baixada aquestes temperatures, però això no passa. Veurem, doncs, què passarà també el cap de setmana i els pròxims dies. Actualitzarem informació dins l'informatiu de Ràdio Palafolls. Nosaltres ara el que farem és seguir compartint èxits, com sempre, en aquest de gorra, acompanyant-vos fins la una del migdia amb el bo i millor de la música de la selecció musical de Ràdio Palafolls i també de tots els jocs que us tenim preparats en aquest de gorra. Avui, per exemple, pots guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Ho anirem recordant? Nosaltres ara seguim compartint èxits.

I a bon ritme completant la primera hora de programa, jugant al Dagor al teu costat com sempre cada matí de dilluns a divendres aquest estiu des del 107.7 o si ens escoltes doncs a través d'internet www.radiopalafolls.cat, allà pots escoltar-nos directament per la nostra pàgina web. I als estius, escoltar Ràdio Palafolls té premi. Avui, per exemple, aquest àpat per dues persones al restaurant Can Balconet. Digue-ho bé, Jordi, Balconet, restaurant Balconet de Palafolls. És un àpat, un dinar o un sopar per dues persones, allò per quedar bé i per gaudir de, doncs, de tot el seu equip, d'en David i el tot equip, que t'ajudaran a passar un matí o una nit, això sí, si vas a sopar, inigualable. I totalment de franc, sense que et costi ni un euro, si jugues amb nosaltres, de moment contestant a una senzilla pregunta. I és que avui, com et deia al principi, ens tornem a fixar amb tota la programació de la Festa Major 2026. Ple d'activitats, que comencen aquest cap de setmana. Entre aquestes propostes, una que ja s'ha convertit en tot un clàssic, i és la ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local Xavier Salicru. Però atenció, que aquí ve la pregunta, perquè volem que ens diguis quin és el dia que es fa aquesta ruta teatralitzada. És tan senzill com si tens físicament, per exemple, el programa d'activitats, donar-li una ullada a través de la web de Ràdio Palafolls, per exemple, també ho podràs consultar, o de l'Ajuntament. Però digue'ns, quin dia es fa la ruta històrica teatralitzada guiada per en Xavier Salicru? Com a pista, ja t'hem dit que és la setmana que ve, però quin dia de la setmana que ve? Això serà un no parar, ple d'activitats que comencen aquest cap de setmana i que no s'aturen fins l'11 de setembre. Però en concret, la ruta històrica teatralitzada, quin dia es fa? Si tens la resposta, si vols participar al Dagorra, doncs mira que fàcil, ens truques directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701, i ens dius la resposta. Òbviament també pots participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, on ens hi posis el teu nom, cognom, telèfon de contacte i el que dèiem, la resposta. I la mateixa informació també ens la pots fer arribar a través del WhatsApp. Aquell que ja hauries de conèixer, perquè mira que l'hem dit vegades a través d'aquests micròfons, d'aquest programa, el 607-64-65-66. Atents, perquè si la tècnica ens ajuda, avui de moment el que fem és mantenir el concurs habitual, és a dir, el final del programa, contrasenya i trucada en directe al guanyador o guanyadora. I si tot funciona correctament, aquest matí, doncs escolta, t'endús una sorpresa. Un àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls, així de fàcil. I mentre hi vas pensant, mentre vas mirant el programa d'activitats de Festa Major, Is It Love, Loreen.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions.
2: Y aunque quieran quitarme la voz.
0: Òptica Palafolls, som a la plaça de les Valls d'Ax.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
6: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
7: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
8: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
9: Ràdio Palafolls.
8: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
9: Escoltes...
8: Ràdio Palafolls, el 107.7...

0: Un ritme d'aquells que s'enganxa com totes les cançons dels 80, eh? Hem anat cap enrere, sí, hem rebobinat fins al 1985 per compartir aquest èxit de Phil Collins, el seu Su-Su-Sudio. Qüestió de 6 minuts i arribem a les 11 del matí. Ho farem amb un parell d'èxits, com sempre, bona música en aquest d'agost estiu a Ràdio Palafolls.
1: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
0: Tornarà dels Maroon 5 i després Casey and the Sunshine Band amb el seu clàssic That's the way I like it.

0: Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest mes de setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja es van implementar durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants. El projecte té com a principal finalitat dissenyar un entorn molt més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions de les hores d'entrada i de sortida d'alumnes al campus de primària. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn el carrer Ferrer i Guàrdia, que és el que separa els dos centres educatius, i també un dels carrers de la Rambla de les Ferreries, concretament en el tram entre el carrer del Mig i Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplicarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora, quan entren els alumnes, a partir de 4:45 de 9 i fins als 9:10, i també quan surten entre 4:45 i 5:45 de la tarda. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla afirma també que s'ha anat ajustant aquesta pacificació amb les aportacions tant dels ciutadans com també de les direccions de les escoles.
1: Ja s'apropa l'inici de curs i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents i vàrem anar ajustant els petits detalls i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: Per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i garantir que puguin fer aturada de manera endreçada, ordenada i sense col·lapsar els accessos, l'Ajuntament treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament al voltant dels centres educatius. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius. A la zona de sorra ja existent, propera a l'escola de Mas Prats, on la primavera ja es va obrir un camí directe al centre, es va desbrossar el terreny i es va definir entorn una vintena de places de parada temporal, s'hi sumarà ara un nou segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, que està enganxat en el primer espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per aparcar, oferint així una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar en cotxe per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliacions de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres ja consolidades de la primera fase de l'actuació, com la zona d'aturada segura al camí de Sant Genís i també el reforç de la senyalització horitzontal i els passos de vianants a l'entorn escolar encaminats a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i segura, com dèiem, a la zona del campus de primària. De moment és tot, més informació al migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

ballant amb l'inici d'aquesta segona hora d'aquest de gorra a Ràdio Palafolls, les 11 i gairebé 8 minuts, al ritme de A o Palite, aquest de Taylor Swift, un dels èxits d'aquest estiu 2026, que mica en mica anem deixant enrere. Benvinguts, si t'acabes d'incorporar, seguim compartint èxits. I ho fem anant molt més cap enrere encara, deturant-nos als 90, recordant a Roxette. Des del Crash Boom Bang, l'àlbum més recordat, de ben segur, amb peces com aquesta, Sleeping in My Car.

0: I de nou, dins aquest de gorra d'aquest dijous, dia 27 d'agost, ja tens una nova oportunitat per saber quin és el premi, quina és la pregunta i com jugar, vaja, de la manera habitual en aquest de gorra de Ràdio Palafolls. Doncs és ben senzill, t'expliquem una miqueta que avui pots aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Una molt bona oportunitat per provar aquest conegudíssim restaurant de la nostra zona, tants i tants anys també a la plaça Major de Palafolls, oferint pastes, pizzas, bon producte com sempre i bon servei al nostre municipi, al poble de Palafolls, de fet, i tota la gent que ve dels voltants, que em costa, que n'hi ha molta, eh? I si vols aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, de fet pot ser un dinar o un sopar, hauràs de respondre a una pregunta ben senzilla. De fet, jo a totes les preguntes dic que són senzilles, perquè, vaja, primera perquè les fem nosaltres, per tant, òbviament, sabem la resposta. I segona perquè crec que no et costarà gaire i en aquest cas podràs trobar la resposta ràpid. Ens fixem de nou en el programa de Festa Major de Palafolls i en aquests primers actes que comencen aquest cap de setmana i la setmana que ve. D'aquests actes hi ha una d'aquelles activitats que ja és un clàssic, i mai millor dit, perquè es tracta de la ruta històrica teatralitzada del company Xavier Salicru. Molts de vosaltres em consta que ja teniu marcada la data a l'agenda per poder-hi participar, però precisament això és el que busquem. Quin dia d'aquests dies de Festa Major es fa la ruta històrica teatralitzada amb en Xavier Salicru? Molts de vosaltres em dieu el tema, l'hora i el dia. Tota la informació és vàlida, però mentre em diguis el dia, ja està. A més, és un dia de la setmana que ve, per posar-t'ho més fàcil. Si saps la resposta i vols participar avui per aconseguir aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, encara hi ets a temps de donar-nos la resposta. I ho pots fer trucant directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. Ja el coneixes, igual que has de conèixer també el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607-64-65-66. I encara et dono una opció més per poder participar. Si ens escoltes a través d'internet o tens un ordinador a prop i vols utilitzar el correu electrònic, també és possible. Ens hi poses la resposta, el teu nom, cognom i telèfon de contacte i ho envies tot plegat a estiu@radiopalafolls.cat. I jo crec que no em deixo res, ens faltarà saber la contrasenya, eh? Això sí que la direm doncs cap al tram final del programa per quan fem la trucada en directe que ens puguis dir aquesta contrasenya, igual que ha passat els últims dies. Si tot és correcte, pot ser que avui, en unes horetes, siguis tu el guanyador o guanyadora d'aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet.
1: Participar al de gorra és fàcil.

0: que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Escoltes, Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 27 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi de Palafolls. Destacarem que aquest cap de setmana hi ha les primeres activitats dins la Festa Major. Dissabte al matí, per exemple, hi haurà tallers infantils de gegants a partir de les 11 al Parc Joaquim Ruïra, organitzat per la Colla Gegantera de Palafolls. Al vespre, a partir de 8:15, l'obra de teatre Els Músics de Bremen serà càrrec de Diverteatre, amb peu d'entrada de 5 euros. Ja de cara a diumenge 30 d'agost, al migdia, botifarrada a partir de les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra, a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. I a la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, serà a partir de les 5 de la tarda. Al vespre hi haurà ball al Casal d'Avis a partir de 8:15 del vespre amb el grup Duo Jazmín.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats, ara girem plana i anem fins a Malgrat de Mar, que aquest cap de setmana, en concret aquest dissabte, al carrer de Mar es celebra una nova edició del Chill Outlet, la fira d'articles rebaixats d'estiu que organitza l'Associació de Comerciants del municipi. Tot plegat entre les 5 i les 9 del vespre. Si anem més enllà, seguirem també el programa d'activitats de Festa Major a Pineda. Festa Major que s'inicia avui mateix amb el pregó de Festa Major a Plaça Catalunya des de 9:15 del vespre i han acabat el correfoc. A les 11 del vespre a Plaça Espanya hi haurà tribut a Tina Turner amb l'espectacle Simply the Best i a mitjanit a l'esplanada de Can Xauvet, primera nit de concerts amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: Demà divendres, durant tot el dia, a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies, hi haurà campanya de donació de sang especial de Festa Major i diferents activitats. Per exemple, a 11:15 del matí, a la plaça de Sant Pere Pescador, hi haurà exhibició de sevillanes de l'Associació de Veïns del Verge del Carme. A partir d'un 11:15 del migdia, a la plaça Sant Pere Pescador, també espectacle de ball en línia amb l'Associació Licoia. I a 11:15, a la plaça Catalunya, hi haurà una nova edició de la xeringa del cau de Pineda. Tornant a la plaça Sant Pere Pescador, a les 12 del migdia hi haurà espectacle de playback de l'Associació Art i Cultura Les Maliets i ja, de cara a la tarda, destacarem diferents activitats infantils a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, tot plegat a 6:15 de la tarda. A les 6 hi haurà cursa de trastos a Can Morer, a l'aparcament final del carrer Torres de Quevedo i a les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, sardanes amb la colla Juvenívola de Sabadell. A la nit, des de 11:15 de la nit a la plaça Espanya, és el torn del ball amb PO Sound System i a 11:15 a l'esplanada de Can Xauvet, concerts de festa jove amb els grups Cai Pirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Si busquem més propostes, hem d'anar ja cap al municipi de Calella. Aquesta nit hi ha una nova edició del Calella Beach Festival, al cinema La Fresca del municipi, a la platja Gran, projectant la pel·lícula Weapons. I ja per demà divendres, a partir de les 5, al passeig de Manuel Puigverd, davant del Monument de la Sardana, l'actuació per la mainada amb Animagicus, un espectacle de circ d'una hora de durada. Omplim també l'agenda cultural de Calella. Aquest dissabte hi ha la caminada nocturna dels quatre veïnats, una proposta amb inscripció prèvia que es farà sortint de Tordera Centre i passarà per Sant Pere, Sant Andreu, Fibracolor i tornarà a Tordera Centre. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. En concret, de la trobada gegantera que es farà aquest pròxim dissabte a partir de les 5 de la tarda amb plantada, cercavila i valls, des del Passeig de Mar, arribant a la plaça dels Països Catalans. Sense oblidar que aquest cap de setmana també es celebren les festes del barri de Can Borrell, amb diferents activitats a l'aire lliure.
0: No t'ho perdis, a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

I nosaltres anem fent via aquest matí de dijous, compartint bona música com la que acabes d'escoltar, eh? Recordant la sèrie mítica Friends amb The Rembrandts i el tema I'll Be There For You, i descansant una miqueta ara per explicar-te que avui a Mal de Gorra pots guanyar un àpat per dues persones al restaurant Balconet. Així de fàcil. Ens has de respondre una pregunta, com sempre, com cada matí. Avui també juguem amb el programa de Festa Major de Palafolls. De fet, el repassem tot, eh? Ja tenim apuntades totes aquelles dates que ens interessen. I atenció, recordar-te que Ràdio Palafolls està organitzant diferents programes especials per seguir de ben de prop, ja sigui a través de la FM o de les nostres xarxes socials, tota la programació de la Festa Major. Aquests actes que comencen tot just aquest cap de setmana, però avui ens fixem en un acte en especial, i és la ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, en Xavier Salicru. El que volem és que ens diguis quin dia es fa aquesta ruta històrica teatralitzada. Busquem el dia. De fet, aquest any parlarà sobre la filoxera. I atenció, que busquem el dia. T'haig de dir que és un dia de la setmana que ve i està ben a prop. Si ens dius el dia, entraràs en el sorteig, doncs això, d'aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. La manera de participar és la de sempre. Envia'ns la resposta, per exemple, amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, el coneixes, és el 607 64 65 66. Altres maneres per poder participar, doncs, són, per exemple, el telèfon directe de Ràdio Palafolls, que és el 93 761 4701. I una altra manera de participar, al correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Tot arriba allà mateix. Pots participar per telèfon, per WhatsApp o per correu electrònic. Nosaltres ho posem tot a la mateixa llista. I en qüestió d'una horeta, el que farem és el sorteig. Traurem a tres persones. La primera persona haurà d'aixecar el telèfon i ens haurà de dir la contrasenya. Si no ho aconseguim, passarem a una segona. Si no, a una tercera. I així esperem donar el premi d'avui, que s'ho val. Un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Tan sols per dir-nos quin dia es fa la ruta històrica teatralitzada de Festa Major. Tens temps per anar-ho comentant. Si no saps ben bé, no tens a la memòria quin dia és o no ho has marcat al calendari, encara tens temps, eh? Nosaltres anirem fent recordatoris ara, però seguim compartint èxits des d'aquest de Gorra. Marxarem cap a Malibú, què et sembla? Amb l'ajuda de Miley Cyrus.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
9: Per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

sempre hi ha cançons positives que t'animen quan tens un dia allò una miqueta complicat, un dia trist, i no te'n dones compte, i quan acaba la cançó estàs ballant a la teva habitació, a casa, o fins i tot, si ets més audaç, a través del carrer. Aquesta podia ser una d'aquestes cançons vitamina, El fin del mundo, La Love You, sonant a Ràdio Palafolls, camisa de les 12 del migdia. Aquesta també podria ser una altra d'aquestes cançons vitamina, però en aquest cas dels 80. Turn in my sight, ja els escoltes, són Eurythmics.

0: Repararan la coberta del Figueras Arena. Aquesta intervenció, que és de caràcter imminent, té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents i que han provocat serioses molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra de xapa d'alumini que amb el temps s'ha anat deteriorant especialment en les juntes i allà també on hi ha els claus que subjecten en les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figueras Arena esdevingui un espai completament operatiu i garantir que els clubs i entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i de confort també durant dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Lavala, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real de qualitat al Palauet de Palafolls.
1: De manera imminent es donen a terme unes reparacions a la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si s'ha de, el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament ja té previst també una segona gran actuació en aquest mateix pavelló, el Figueras Arena, que se centrarà en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat en aquests darrers anys. Marta Labar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona fase, però avança que serà en un futur molt pròxim i que comportarà, això sí, el tancament de l'equipament durant una setmana.
1: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també, doncs, millorar la textura, perquè ara, doncs, hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst, doncs, s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera, doncs, bé, amb més garanties i poder fer, doncs, els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figueraça i Palauet.
0: Aquesta millora àmpliament demanada pels clubs que entrenen i disputen competicions al Figueras Arena forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives de Palafolls. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament també té previst destinar una partida per la renovació del parquet i l'accessibilitat del Palauet, que justament aquest any celebra el seu 30è aniversari. A la una i tornem, serà amb tota l'actualitat de la jornada a l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Joan Dausà ho té molt clar. I si ho té clar, doncs la fa una cançó i ja està. Welcome to my party. No saps com t'he trobat a faltar, diu la cançó. Nosaltres també, eh? Amb ganes de seguir compartint èxits al vostre costat fins a arribar a la una del migdia. Ara el ritme dels 90, ara el ritme d'aquest Loveful.

0: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Doncs ja va quedant poquet, eh? Ja tenim gairebé tocant amb els dits el moment en què trucarem en directe al guanyador o guanyadora del premi d'avui. Però anem a pams, encara no ha arribat aquest moment, ens falta una mitja horeta, una miqueta més. Nosaltres avui que volem que t'emportis aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet, jugant, com sempre, amb el de gorra. I com ho has de fer? Doncs de moment, responent a una pregunta ben senzilla. I ens fixem de nou amb el programa de Festa Major 2026 i en una activitat com molt en concret, que és la Ruta Històrica Teatralitzada. De fet, és una d'aquelles activitats que ja s'ha convertit en un clàssic a la Festa Major de Palafolls, com sempre, amb qui en sap i coneix de dalt a baix la història del nostre municipi, com és en Xavier Salicru, l'historiador local, col·laborador també d'aquesta emissora en molts moments, per exemple, amb les seccions que cada dilluns gravem el de Cap a Peus i el Palafolls en xarxa i que després, aprofito per dir-vos, pot recuperar a través de les xarxes socials. Avui, però, ens fixem, com et deia, amb això, amb aquesta ruta històrica teatralitzada que es farà, de fet, serà un dels primers actes de Festa Major. Però, i atenció, que aquí ve la pregunta, quin dia es fa aquesta ruta històrica teatralitzada? Busquem el dia, eh? És tan fàcil com donar una ullada al programa d'activitats, ja sigui que el tinguis a nivell físic o a través de les xarxes socials o dels webs municipal o el de la ràdio, allà et sortirà. Digue'ns quin dia es fa aquesta ruta històrica teatralitzada. Tan senzill, tan fàcil com això. I si tens la resposta, ens l'has de fer saber, perquè si te la quedes per tu, aquí poca cosa podem fer. Envia'ns aquesta resposta, per exemple, per correu electrònic, ja coneixes, estiu@radiopalafolls.cat. La resposta també ens la pots enviar amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis és el 607 64 65 66 i, si no, ens truques directament per telèfon al 93 761 470. Nosaltres t'afegim a la llista i en qüestió d'això, d'uns minuts, el que farem és fer el sorteig i trucar a la persona guanyadora que quan aixequi el telèfon ens haurà de dir la contrasenya. No badis, eh? El telèfon que et soni a la 1:10 aproximadament, digues la contrasenya perquè pots perdre l'oportunitat, encara que no coneguis el telèfon, tu digues la contrasenya. No vagi ser que perdis l'oportunitat d'aconseguir avui aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet de Palafolls. En una estoneta sortim de dubtes, eh? Encara hi ets a temps de poder participar i nosaltres, mentrestant, t'acompanyem amb bona música i ho fem, per exemple, amb l'ajuda de Justin Bieber o també de Mara.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Set FM.
4: Ràdio Palafolls,

0: I en el nostre particular viatge en el temps hem d'aturar la màquina precisament a finals dels 80 per escoltar les Swing Out Sisters, aquestes germanes amb èxit tan reconeguts com aquest You On My Mind. Bona música a Ràdio Palafolls.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: This is David Guetta.

I al ritme d'aquesta rumba catalana, una cançó d'Alfred García, el que farem ara és recuperar tota la informació i apuntar també la contrasenya, que és tot el que necessites avui per guanyar el Premi del Degorra. I és que avui juguem per un àpat per dues persones al restaurant Balconet del nostre municipi. Sí, dinar o sopar, tu tries, amb bona companyia, sempre, i amb el bon tracte de tot l'equip del Balconet. Avui, si vols jugar amb nosaltres, atenció a la pregunta, Ens fixem en la programació de Festa Major, d'aquesta Festa Major 2026, i en concret en una activitat que arribarà ben aviat, que és la ruta històrica teatralitzada d'en Xavier Salicru. Jo t'he dit l'acte, però tu m'has de dir quin dia es celebrarà aquesta proposta de Festa Major. Ens n'anem ja i ens fixem en les activitats de la setmana que ve, Però quin dia de la setmana que ve, t'ho faig més ras i curt, s'organitza la ruta històrica teatralitzada d'en Xavier Salicru. Aquest any ens parlarà sobre la filoxera. Doncs aquesta és la pregunta i encara hi ets a temps a participar, però no gaire temps, perquè de fet en menys de 20 minuts el que farem és tancar línies i trucar en directe al guanyador o guanyadora. Si encara hi vols dir la teva, si encara vols respondre a la pregunta, ho pots fer, et recordo ràpid, a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar utilitzant el telèfon directe de la ràdio, que és el 93 761 4701, i si no, per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el 607 64 65 66. I una de les novetats, precisament, és que ara ja toca dir-te la contrasenya. Aquesta contrasenya que molts de vosaltres esteu esperant, perquè és aquella primera frase que haureu de dir, tan sols aixequeu el telèfon quan us truquem per dir-vos que sou els guanyadors o guanyadores, qui sap, del Degorra d'avui. Doncs atenció, que ve contrasenya. Avui, quan aixequeu el telèfon, l'únic que heu de dir és 107.7 FM. Ens ajudeu a fer la falqueta del dial de la ràdio. Avui la contrasenya és aquesta, 107.7 FM. Només aixecar el telèfon, 107.7 FM. A més, el meu recordatori és el de sempre, Encara que no coneixeu el telèfon, penseu que nosaltres truquem des d'un telèfon fixe, però es transforma en un mòbil, si no m'equivoco. Per tant, escolta, encara que no tingueu el telèfon a l'agenda, encara que no el reconeixeu, no perdeu l'oportunitat. Sempre després, en el cas de que no siguem nosaltres, doncs ho podeu arreglar. Però si dintre d'una estona sona el telèfon que vosaltres ens heu donat i no dieu res, no ho podrem dir per vàlid. Per

tant, quan agafeu el telèfon, sigui qui sigui, 107.7 FM. I així directament, música de guanyadors o de guanyadores, i et podrem dir que guanyes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Aquesta, doncs, és la contrasenya. Ves memoritzant, ves apuntant, i en una estoneta truquem al guanyador. Ara, si m'acompanyem, si m'acompanyeu, utilitzarem la bona música per anar fins a Nueva York. A bon ritme, amb un dels temes que més hem ballat aquests últims mesos. Bad Bunny, Nueva York.

0: Doncs el ritme del mític Safe Tonight el recordes, els suecs Eagle Eye Cherry o també aquest Bones amb els mítics, també ja podríem dir-ho així, dels Imagine Dragons. Anem camí ja a resoldre el de gorra, un quartet d'hora ens queda per tancar paradeta. Doncs en un no res, truquem al guanyador.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 8:15 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, Gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín. A 8:15 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. A les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Doncs el ritme d'aquest parell són Ricky Martin i Natalia Jiménez, és vocalista de la Quinta Estación. El ritme que ens marquen precisament amb Lo mejor de mi vida eres tú. Nosaltres tanquem línies, ja està, disposats a fer el sorteig i en un no res, en una cançó, trucar al guanyador o guanyadora que ens haurà de dir la contrasenya i si tot funciona correctament, en menys de 5 minuts, t'emportes un àpat per dues persones al restaurant Balconet. I seguirem posant ritme, sí, 3 minuts que dura aquest èxit, Uptown Girl, i solucionem el tema.

0: Doncs ara arriba aquell moment en què molts de vosaltres us heu de posar nerviosos i nervioses, eh? I és que anem a solucionar el repte de gorra d'aquest matí, aquell repte que el que et permetrà és guanyar, doncs, aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Nosaltres ja hem tancat línies i hem fet el sorteig. Abans, deixeu-me, doncs, donar resposta a la pregunta que us estàvem fent avui. Us preguntàvem quin dia de festa major es fa la ruta històrica teatralitzada d'en Xavier Salicru. Doncs bé, és el pròxim dimarts, dia 1 de setembre, és a dir, en pocs dies, serà a partir de les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls, i aquest any porta per títol La filoxera ens ha mort els ceps, Palafolls 1888. Aquesta era la resposta, eh? Això és el que volíem que ens diguéssim. Òbviament no tota la informació, sinó simplement que es feia l'1 de setembre, el pròxim 1 de setembre. I us recordo la contrasenya. Atenció, anem a trucar la persona guanyadora. Aquesta persona, quan agafi el telèfon, ha de dir 107.7 FM. I només per això t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Contrasenya d'avui, 107.7 FM. És el primer que has de dir quan aixequis el telèfon. Vinga, va, anem a trucar perquè no se'ns tiri el temps a sobre. Jo ja estic marcant. Ara, si et sona el telèfon, recorda la contrasenya, 107.7 FM. I directament t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. Intentem-ho a veure si donem el premi a la primera. 107.7 FM. Això és el que volem que ens diguis just agafar el telèfon. Hauríem d'agafar línia.
1: T'atén la bústia de veu...
0: Ai, bústia de veu, no! T'atén la bústia de veu, no! Mal assumpte. No patiu, perquè a la primera ens ha sortit la bústia de veu. Intentarem donar-ho, doncs, a la segona. A veure si podem trucar en aquesta segona persona que ens ha de dir 107.7 FM. Vinga, va! A veure si aquesta vegada sí que el podem donar. Vinga. Atenció. A la segona. A veure si hi ha sort i ens agafen el telèfon. Recorda, eh? 107.7 FM. A veure, va, que tenim pocs minuts, 3 minuts, 107.7 FM, va.
2: 107.7 FM.
0: Vinga, sí! Efectivament, tens tota la raó, és el dial de la ràdio, els deus conèixer.
2: Sí, sí.
0: I la resposta és correcta, perfecte. Amb qui parlem, sisplau?
2: Amb la Sara.
0: Sara, doncs escolta, entenc que saps qui sóc, sóc en Jordi, et truco en directe des de Ràdio Palafolls per donar-te un àpat per dues persones al restaurant Balconet, què et sembla?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, doncs quan vulguis pots passar per aquí per als estudis a buscar el teu premi. Gràcies.
2: Va, a tu.
0: Merci, adéu, bon dia. Bon dia, adéu. Doncs mira, sempre diem que els telèfons han d'estar connectats, que no salti el contestador, que tingueu suficient cobertura per poder comunicar-vos amb tots vosaltres. En aquest cas, la Sara s'emporta aquest àpat per dues persones al restaurant Balconet. A la segona, eh? Últimament estem entregant molts premis a la segona, eh? Per tant, no perdeu l'il·lusió. 2 minuts ens separen de la una del migdia. Ara arriben els companys d'informatius de Ràdio Palafolls per actualitzar totes les notícies d'aquesta jornada. Nosaltres ens retrobem demà dilluns i, si ho vols, doncs avui a partir de les 4 de la tarda per jugar al De Gorra Express. Petons, abraçades, adéu-siau.

0: Ara mateix és en punt la una del migdia. La pacificació escolar es manté de cara al curs vinent, però amb més aparcament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls mantindrà a partir del mes de setembre la pacificació als entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida de les escoles. Els treballs d'aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex a l'escola del que existia al costat de l'escola de Mas Prats, que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilitar un accés escolar molt més àgil, segur i endreçat per a totes les famílies que s'han de desplaçar amb cotxe. L'Ajuntament considera que la mesura, que la pacificació escolar, és bona per tenir més seguretat a la zona. És dijous 27 d'agost.

0: Avui al nostre informatiu també us explicarem que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerà Serena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que entrenen i disputen competicions en aquest equipament. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una millora integral de la pista de joc de ciment actual per pintar-la i reduir la pols que genera, cosa que requerirà el tancament complet de tot el recinte durant almenys una setmana. I el consistori aprovarà l'inici de la contractació per obrir el carrer de la Riera de Vallmany, el polígon de Marroquet, i connectar-lo finalment amb la via principal. Amb l'obertura d'aquest vial, que actualment és un carrer sense sortida en diversos negocis locals en actiu, es desencalla un projecte d'urbanització pendent des de fa 5 anys que portarà els serveis públics definitius de sanejament i aigua potable a les 4 finques que hi ha al sector 14 del Pla General. I en plana cultural avui ens fixarem amb la sala d'exposicions del MIT que inaugurarà aquest proper dilluns, 31 d'agost, a les 7 de la vespre, una mostra fotogràfica de l'artista Mercè Masferrer titulada Un viatge a l'Àrtic. Una proposta de recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de la seva estada a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i la lluna canviant, la llum canviant de l'hivern polar, per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. I la nostra realitat, almenys la climatològica, és que tindrem un dijous dominat pel temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que en presència de núvols alts, això sí, poc importants. Vents fluixos i mar en estat de marejola a Maries de Moró a partir del migdia. Temperatures que pugen, amb mínimes que aniran d'entre els 20 i els 25, i màximes que oscil·len entre els 30 i els 33 graus aquest dijous al Maresme. Bon dijous i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja van implementar-se durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants que estudien al campus de primària. El projecte que té com a principal finalitat dissenyar tot un entorn més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions a les hores d'entrada i de sortida dels centres escolars. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn entre els carrers Ferrer i Guàrdia, que és el vial que separa les dues escoles, i també un dels carrils de la Rambla de les Ferreries, concretament entre el tram del carrer del Mig i el de Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplica diàriament durant dues franges horàries, a primera hora del matí, de 2:45 de 9 i fins passades les 9 del matí, i també d'un quart de 5 i fins a 3:45, coincidint amb la sortida dels alumnes de les aules. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla també afirma que s'ha anat ajustant la pacificació amb les aportacions tant de famílies com també de les direccions de les escoles.
1: A l'inici de curs, i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents, i vàrem anar ajustant els petits detalls, i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i de garantir que puguin fer aturades breus de manera ordenada i sense col·lapsar els accessos. L'Ajuntament ja treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius, a la zona de sorra ja existent propera a Masprats, on la primavera ja es va també obrir un camí directe al centre educatiu, es va desbrossar el terreny i es va també definir una vintena de places de parada temporal. Ara s'hi sumarà un segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, enganxat a l'espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per poder aparcar, oferint una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar amb cotxe particular per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliació de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres que ja estan consolidades de la primera fase de l'actuació, com són el reforç de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants als entorns escolars, encaminats bàsicament a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i molt més segura a la zona del campus de primària on es situen les dues escoles de Palafolls. Això pel que fa a l'arrencada de l'àmbit educatiu, però també tenim novetats pel que fa a l'arrencada de l'àmbit esportiu, perquè repararan la coberta del Figuerassa Arena. Aquesta intervenció de caràcter imminent té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents des de ja fa molt temps i que han provocat seriosos molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a tota la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra que és de xapa d'alumini i que amb el temps s'ha anat deteriorant, especialment a la zona de les juntes i també on hi ha les claus que subjecten les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figuerassa Arena esdevingui un espai completament operatiu i també garantirà que els clubs i les entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i confort també durant els dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Labar, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real i de qualitat al Palauet de Palafolls.
2: De manera imminent es donen a terme unes reparacions de la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament també té previst una segona gran actuació al Figuerassa Arena, que se centrarà llavors en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat pels anys. Marta Labar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona part, però avança que serà en un futur pròxim i que comportarà també el tancament de l'equipament almenys durant una setmana.
2: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també doncs, millorar la textura, perquè ara doncs, hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst doncs, s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera doncs, bé, amb més garanties i poder fer doncs, els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figuerassa i Palauet.
0: Aquesta millora forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives del nostre municipi. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament té previst, per exemple, destinar una partida també per a la renovació del parquet i l'accessibilitat del pavelló del Palauet al centre de Palafolls, que aquest any precisament celebra el seu 30è aniversari. Parlem ara de mobilitat perquè obriran un nou carrer al polígon industrial. L'Ajuntament aprovarà l'inici de la contractació dels treballs que han de permetre obrir un nou vial al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer de la Riera de Vallmalla, que actualment funciona com un atzucac, és a dir, com un carrer sense sortida, on s'ubiquen diferents negocis locals, com ara un taller mecànic o també un servei de rentat de vehicles, i que, amb el projecte actual, s'obrirà per connectar-se de manera directa al principal vial, al carrer principal del polígon industrial. Aquesta actuació urbanística logística suposa desencallar un projecte de fa 5 anys que es va començar a gestar tècnicament l'any 2021, moment en què es va posar en funcionament la canonada troncal per assegurar el subministrament d'aigua potable al sector nord de l'àrea d'activitat econòmica del nostre municipi. Les obres per obrir aquest carrer de Riera de la Vallmanya representen l'última fase per completar de manera definitiva l'urbanització del sector 14 de Palafolls. Els treballs se centren en una àrea que afecta un conjunt de 4 finques que fins ara patien de serveis molt precaris i provisionals pel que fa, per exemple, a l'accés viari, l'evacuació d'aigües residuals o també el subministrament d'aigua. Amb l'obertura del nou vial i la seva connexió directa amb l'artèria principal de comunicació del polígon, no només es facilitarà la mobilitat i l'accés dels clients als negocis de la zona, sinó que també es dotarà el carrer de tots els serveis urbans definitius que marca el planejament vigent. Un cop enllestides les obres de pavimentació i de canalització, es procedirà a connectar formalment totes les xarxes internes d'aquest sector a la xarxa general de serveis del nostre municipi. I molta atenció als amants de la natura, als amants dels viatges, als amants de les fotografies, perquè una exposició convidarà a descobrir la immensitat de l'Àrtic al MIT. La sala d'exposicions del Música i Dansa es convertirà a partir de dilluns en una finestra directa al Pol Nord de la mà de la fotògrafa i creadora Mercè Masferrer. A partir de les 7 de la tarda s'inaugurarà oficialment la mostra titulada Un viatge a l'Àrtic, un projecte de caràcter molt personal de l'autora que promet transportar els visitants a un dels racons més fascinants i extrems del planeta. La col·lecció d'imatges és fruit d'un recull de les vivències viscudes per Masferrer durant els mesos que ha estat vivint i treballant a Kiruna, una ciutat situada a l'Àrtic suec. A través de la seva mirada, l'exposició captura l'essència d'un territori indòmit on la natura s'expressa amb tota la seva força. Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'aquestes latituds, les aurores boreals tindran un gran protagonisme en aquesta mostra, ja que forma part essencial del dia a dia i de la feina de Masferrer durant la seva estada polar. Més enllà de les conegudes llums del nord, els assistents també podran contemplar espectaculars paisatges glaçats, retrats de la fauna autòctona i, sobretot, la captivadora i canviant llum de l'hivern polar. L'autora destaca que aquesta llum és realment especial i mai es manté igual.
3: Evidentment que hi haurà moltes aurores boreals perquè han format part del dia a dia i de la meva feina, però també hi ha paisatges, hi ha fauna, hi ha amb tota aquesta llum tan especial que hi ha a l'hivern polar, una llum que mai és igual, i al final és el que m'agradaria, no? Potser que durant aquesta estona que la gent pugui venir a veure l'exposició, doncs potser sentir-te una miqueta allà i ser conscients de com canvia la llum, del que és l'Àrtic, que és un paisatge extrem, i endinsar-se una miqueta, no? en aquesta immensitat glaçada que de dia es vesteix de blanc, però que de nit el cel balla en verd menta.
0: L'objectiu principal de Mercè Masferrer amb aquesta exposició és aconseguir que el visitant s'endinsi per uns instants en aquesta realitat tan diferent a la nostra. Amb les seves fotografies vol fer partícip al públic de la sensació de trobar-se en un paisatge extrem, amb condicions climatològiques molt dures, a les quals no estem acostumats i que sovint són difícils també d'imaginar des de la realitat catalana. Doncs a l'espera de que s'obri aquesta exposició del MIT a partir de dilluns, és moment de recuperar informacions de les que parlàvem tal dia com avui, 27 d'agost, anys enrere, comencem en just fa un any, quan la Mancomunitat de Residus del Maresme assegurava la continuïtat i el correcte funcionament del servei de deixalleries. La Mancomunitat de Residus del Maresme, que la forma Palafolls, Pineda, Santa Susana i Malgrat, havia emès un comunicat en relació a la situació judicial de l'empresa concessionària del servei de deixalleria en aquests municipis. Davant les notícies relacionades amb l'atenció del responsable d'aquesta empresa, la Mancomunitat havia assegurat que cap persona de la plantilla contractada a la deixalleria mancomunada estava afectada pels fets relacionats amb l'explotació laboral que s'anunciava en aquest cas a la premsa. I ara fa 5 anys, el 2021, explicàvem que els naixements aquí a Palafolls queien a nivells de 20 anys enrere. En tot el 2020 havien nascut a Palafolls 68 criatures, una més que l'any anterior. De fet, en els anys 19 i 20 es veia una clara davallada de la natalitat al nostre municipi, situant-se en dades de finals dels anys 90, quan hi havia la meitat de població al nostre municipi. Des de l'any 98 no s'havia baixat mai dels 75 naixements al poble, i entre el 2005 i el 2013, en plena crisi econòmica, no es baixava mai del centenar de neonats aquí a Palafolls, amb un màxim registrat de 140 criatures nascudes a Palafolls l'any 2010. I ara fa 10 anys, el 2016, els empestats, una festa tradicional de Malgrat, es plantejaven deixar la població veïna per falta de suport de l'Ajuntament. Els empestats se sentien oblidats i desencantats. Aquesta era una de les seves conclusions a la que arribava membres de la Comissió de Valoració de la Festa celebrava a finals d'aquella setmana. Durant aquella reunió es va parlar, per exemple, de la possibilitat de traslladar la festa a d'altres municipis on es poguessin sentir més recolzats. De fet, Palafolls era un dels municipis on podia traslladar-se aquella festa, la festa dels empestats. Finalment, com sabeu, la festa s'ha mantingut igualment a Malgrat de Mar. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui, que la temperatura mínima a Palafolls ha pujat, ha estat per sobre dels 22 graus, la màxima també ha pujat i ha superat els 30 graus de temperatura aquesta migdia aquí a Palafolls, aquest migdia de dijous, en aquesta estació de meteorològica situada al costat del riu Tordera. Anem a conèixer la previsió per aquestes properes hores amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Meteocat, bon dia.
1: Bon dia, una situació que comença amb força núvols a les comarques de Barcelona i l'àmbit metropolità, fins i tot amb cel ben carregat, però en canvi amb bona temperatura que ha pujat d'una forma escandalosa. Una altra vegada l'ambient no és gens fred, ni tan sols agradable. És càlid, és xafogós. Moltes temperatures en aquests moments ja es mouen entre els 24 i 29 graus. Al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 27 graus aquesta nit passada. Aquests núvols que tenim s'acabaran desfent, per tant acabarà fent calor, més que ahir. S'ha de dir que de la humitat que tenim a hores d'ara passarem una tarda una mica més seca, per tant la calor serà d'aquelles de cremar ràpidament. Arribarem a fregar els 35 graus, déu-n'hi-do, al Vallès Occidental i Oriental. També aquesta tarda més vent, una garbinada bastant marcada que farà que hi hagi mala mar arran de costa. Per tant, precaució si aneu a fer un bany. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies a xarxa i al servei del Meteocap per aquesta previsió meteorològica. Ens expliquen que fa calor, això no cal que ho digueu. Ja ho notem i sembla que va per dies.

0: Últim minut de l'informatiu per repassar quines han estat les informacions més destacades que us hem explicat aquest dijous aquí a Ràdio Palafolls, començant en que el nostre municipi mantindrà a partir de setembre la pacificació dels entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida dels centres escolars. Els treballs aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex al que ja existeix al costat de Mas Prats i que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilitar així un accés escolar molt més àgil. També hem sabut que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerassa Arena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que hi entrenen i hi disputen competicions. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una de millora integral de tota la pista de joc de ciment per tal de repintar-la i també reduir la pols que genera després del desgast d'aquests anys. I el consistori aprovarà l'inici de contractació per obrir el carrer, un nou carrer al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer Riera de Vallmanya i que connectarà finalment aquest carrer, que fins ara no tenia sortida i hi havia diferents negocis locals, connectarà amb la via principal. D'aquesta manera també es dotarà de serveis bàsics com el de clavegaram o d'aigua potable en aquestes finques, aquestes quatre finques del sector 14. I en plana cultural avui us hem recomanat una exposició que s'inaugura aquest proper dilluns 31 d'agost a la sala d'exposicions del MIT. Es tracta d'un viatge a l'Àrtic que proposa un recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de l'estada de l'artista Mercè Masferrer a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i també la llum canviant de l'hivern polar per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. Una realitat que ens diuen que hem esgotat el temps informatiu i, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat per estar al dia de l'actualitat del nostre municipi i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous, ens hi tornem a posar demà divendres. Fins llavors, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, Gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, a 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la

0: Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest mes de setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja es van implementar durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants. El projecte té com a principal finalitat dissenyar un entorn molt més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions de les hores d'entrada i de sortida d'alumnes al campus de primària. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn el carrer Ferrer i Guàrdia, que és el que separa els dos centres educatius, i també un dels carrers de la Rambla de les Ferreries, concretament en el tram entre el carrer del Mig i Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplicarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora, quan entren els alumnes, a partir de 2:45 de 9 i fins als 9:10, i també quan surten entre 4:15 i 4:45 de la tarda. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla afirma també que s'ha anat ajustant aquesta pacificació amb les aportacions tant dels ciutadans com també de les direccions de les escoles.
1: Ja s'apropa l'inici de curs i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents i vàrem anar ajustant els petits detalls i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: Per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i garantir que puguin fer aturada de manera endreçada, ordenada i sense col·lapsar els accessos, l'Ajuntament treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament al voltant dels centres educatius. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius. A la zona de sorra ja existent, propera a l'escola de Masprats, on la primavera ja es va obrir un camí directe al centre, es va desbrossar el terreny i es va definir entorn una vintena de places de parada temporal, s'hi sumarà ara un nou segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, que està enganxat en el primer espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per aparcar, oferint així una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar en cotxe per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliacions de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres ja consolidades de la primera fase de l'actuació, com la zona d'aturada segura al camí de Sant Genís, i també el reforç de la senyalització horitzontal i els passos de vianants a l'entorn escolar, encaminats a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i segura, com dèiem, a la zona del campus de primària.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: La pacificació escolar es manté de cara al curs vinent, però amb més aparcament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls mantindrà a partir del mes de setembre la pacificació als entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida de les escoles. Els treballs d'aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex a l'escola del que existia al costat de l'escola de Mas Prats, que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilitar un accés escolar molt més àgil, segur i endreçat per a totes les famílies que s'han de desplaçar amb cotxe. L'Ajuntament considera que la mesura, que la pacificació escolar, és bona per tenir més seguretat a la zona. És dijous 27 d'agost.

0: Avui al nostre informatiu també us explicarem que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerà Serena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que entrenen i disputen competicions en aquest equipament. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una millora integral de la pista de joc de ciment actual per pintar-la i reduir la pols que genera, cosa que requerirà el tancament complet de tot el recinte durant almenys una setmana. I el consistori aprovarà l'inici de la contractació per obrir el carrer de la Riera de Vallmany, el polígon de Marroquet, i connectar-lo finalment amb la via principal. Amb l'obertura d'aquest vial, que actualment és un carrer sense sortida en diversos negocis locals en actiu, es desencalla un projecte d'urbanització pendent des de fa 5 anys que portarà els serveis públics definitius de sanejament i aigua potable a les 4 finques que hi ha al sector 14 del Pla General. I en plana cultural avui ens fixarem amb la sala d'exposicions del MIT, que inaugurarà aquest proper dilluns, 31 d'agost, a les 7 de la vespre, una mostra fotogràfica de l'artista Mercè Masferrer titulada Un viatge a l'Àrtic, una proposta de recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de la seva estada a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i la lluna canviant, la llum canviant de l'hivern polar, per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. I la nostra realitat, almenys la climatològica, és que tindrem un dijous dominat pel temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que en presència de núvols alts, això sí, poc importants. Vents fluixos i mar en estat de marejol a Maries de Moró a partir del migdia. Temperatures que pugen, amb mínimes que aniran d'entre els 20 i els 25, i màximes que oscil·len entre els 30 i els 33 graus aquest dijous al Maresme. Bon dijous i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja van implementar-se durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants que estudien al campus de primària. El projecte que té com a principal finalitat dissenyar tot un entorn més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions a les hores d'entrada i de sortida dels centres escolars. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn entre els carrers Ferrer i Guàrdia, que és el vial que separa les dues escoles, i també un dels carrils de la Rambla de les Ferreries, concretament entre el tram del carrer del Mig i el de Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplica quedarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora del matí, de 2:45 de 9 i fins passades les 9 del matí, i també d'un quart de 5 i fins a 4:45, coincidint amb la sortida dels alumnes de les aules. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla també afirma que s'ha anat ajustant la pacificació amb les aportacions tant de famílies com també de les direccions de les escoles.
1: A l'inici de curs, i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents, i vàrem anar ajustant els petits detalls, i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i de garantir que puguin fer aturades breus de manera ordenada i sense col·lapsar els accessos. L'Ajuntament ja treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius, a la zona de sorra ja existent propera a Masprats, on la primavera ja es va també obrir un camí directe al centre educatiu, es va desbrossar el terreny i es va també definir una vintena de places de parada temporal. Ara s'hi sumarà un segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, enganxat a l'espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per poder aparcar, oferint una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar amb cotxe particular per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliació de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres que ja estan consolidades de la primera fase de l'actuació, com són el reforç de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants als entorns escolars, encaminats bàsicament a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i molt més segura a la zona del campus de primària on es situen les dues escoles de Palafolls. Això pel que fa a l'arrencada de l'àmbit educatiu, però també tenim novetats pel que fa a l'arrencada de l'àmbit esportiu, perquè repararan la coberta del Figuerassa Arena. Aquesta intervenció de caràcter imminent té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents des de ja fa molt temps i que han provocat seriosos molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a tota la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra que és de xapa d'alumini i que amb el temps s'ha anat deteriorant, especialment a la zona de les juntes i també on hi ha les claus que subjecten les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figuerassa Arena esdevingui un espai completament operatiu i també garantirà que els clubs i les entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i confort també durant els dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Labar, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real i de qualitat al Palauet de Palafolls.
2: De manera imminent es donen a terme unes reparacions de la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament també té previst una segona gran actuació al Figuerassa Arena, que se centrarà llavors en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat pels anys. Marta Labar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona part, però avança que serà en un futur pròxim i que comportarà també el tancament de l'equipament almenys durant una setmana.
2: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també doncs, millorar la textura, perquè ara doncs, hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst doncs, s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera doncs, bé, amb més garanties i poder fer doncs, els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figuerassa i Palauet.
0: Aquesta millora forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives del nostre municipi. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament té previst, per exemple, destinar una partida també per a la renovació del parquet i l'accessibilitat del pavelló del Palauet al centre de Palafolls, que aquest any precisament celebra el seu 30è aniversari. Parlem ara de mobilitat perquè obriran un nou carrer al polígon industrial. L'Ajuntament aprovarà l'inici de la contractació dels treballs que han de permetre obrir un nou vial al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer de la Riera de Vallmanya, que actualment funciona com un atzucac, és a dir, com un carrer sense sortida, on s'ubiquen diferents negocis locals, com ara un taller mecànic o també un servei de rentat de vehicles, i que, amb el projecte actual, s'obrirà per connectar-se de manera directa al principal vial, al carrer principal del polígon industrial. Aquesta actuació urbanística turística suposa desencallar un projecte de fa 5 anys que es va començar a gestar tècnicament l'any 2021, moment en què es va posar en funcionament la canonada troncal per assegurar el subministrament d'aigua potable al sector nord de l'àrea d'activitat econòmica del nostre municipi. Les obres per obrir aquest carrer de Riera de la Vallmanya representen l'última fase per completar de manera definitiva l'urbanització del sector 14 de Palafolls. Els treballs se centren en una àrea que afecta un conjunt de 4 finques que fins ara patien de serveis molt precaris i provisionals pel que fa, per exemple, a l'accés viari, l'evacuació d'aigües residuals o també el subministrament d'aigua. Amb l'obertura del nou vial i la seva connexió directa amb l'artèria principal de comunicació del polígon, no només es facilitarà la mobilitat i l'accés dels clients als negocis de la zona, sinó que també es dotarà el carrer de tots els serveis urbans definitius que marca el planejament vigent. Un cop enllestides les obres de pavimentació i de canalització, es procedirà a connectar formalment totes les xarxes internes d'aquest sector a la xarxa general de serveis del nostre municipi. I molta atenció als amants de la natura, als amants dels viatges, als amants de les fotografies, perquè una exposició convidarà a descobrir la immensitat de l'Àrtic al mig. La sala d'exposicions del Música i Dansa es convertirà a partir de dilluns en una finestra directa al Pol Nord de la mà de la fotògrafa i creadora Mercè Masferrer. A partir de les 7 de la tarda s'inaugurarà oficialment la mostra titulada Un viatge a l'Àrtic, un projecte de caràcter molt personal de l'autora que promet transportar els visitants a un dels racons més fascinants i extrems del planeta. La col·lecció d'imatges és fruit d'un recull de les vivències viscudes per Masferrer durant els mesos que ha estat vivint i treballant a Kiruna, una ciutat situada a l'Àrtic suec. A través de la seva mirada, l'exposició captura l'essència d'un territori indòmit on la natura s'expressa amb tota la seva força. Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'aquestes latituds, les aurores boreals tindran un gran protagonisme en aquesta mostra, ja que forma part essencial del dia a dia i de la feina de Masferrer durant la seva estada polar. Més enllà de les conegudes llums del nord, els assistents també podran contemplar espectaculars paisatges glaçats, retrats de la fauna autòctona i, sobretot, la captivadora i canviant llum de l'hivern polar. L'autora destaca que aquesta llum és realment especial i mai es manté igual.
3: Evidentment que hi haurà moltes aurores boreals perquè han format part del dia a dia i de la meva feina, però també hi ha paisatges, hi ha fauna, hi ha amb tota aquesta llum tan especial que hi ha a l'hivern polar, una llum que mai és igual, i al final és el que m'agradaria, no? Potser és que durant aquesta estona que la gent pugui venir a veure l'exposició, doncs potser sentir-te una miqueta allà i ser conscients de com canvia la llum, del que és l'Àrtic, que és un paisatge extrem, i endinsar-se una miqueta, no? en aquesta immensitat glaçada que de dia es vesteix de blanc, però que de nit el cel balla en vermenta.
0: L'objectiu principal de Mercè Masferrer amb aquesta exposició és aconseguir que el visitant s'endinsi per uns instants en aquesta realitat tan diferent a la nostra. Amb les seves fotografies vol fer partícip al públic de la sensació de trobar-se en un paisatge extrem, amb condicions climatològiques molt dures, a les quals no estem acostumats i que sovint són difícils també d'imaginar des de la realitat catalana. Doncs a l'espera de que s'obri aquesta exposició del mit a partir de dilluns, és moment de recuperar informacions de les que parlàvem tal dia com avui, 27 d'agost, anys enrere, comencem en just fa un any, quan la Mancomunitat de Residus del Maresme assegurava la continuïtat i el correcte funcionament del servei de deixalleries. La Mancomunitat de Residus del Maresme, que la forma Palafolls, Pineda, Santa Susana i Malgrat, havia emès un comunicat en relació a la situació judicial de l'empresa concessionària del servei de deixalleria en aquests municipis. Davant les notícies relacionades amb l'atenció del responsable d'aquesta empresa, la Mancomunitat havia assegurat que cap persona de la plantilla contractada a la deixalleria mancomunada estava afectada pels fets relacionats amb l'explotació laboral que s'anunciava en aquest cas a la premsa. I ara fa 5 anys, el 2021, us explicàvem que els naixements aquí a Palafolls queien a nivells de 20 anys enrere. En tot el 2020 havien nascut a Palafolls 68 criatures, una més que l'any anterior. De fet, en els anys 19 i 20 es veia una clara davallada de la natalitat al nostre municipi, situant-se en dades de finals dels anys 90, quan hi havia la meitat de població al nostre municipi. Des de l'any 98 no s'havia baixat mai dels 75 naixements al poble, i entre el 2005 i el 2013, en plena crisi econòmica, no es baixava mai del centenar de neonats aquí a Palafolls, amb un màxim registrat de 140 criatures nascudes a Palafolls l'any 2010. I ara fa 10 anys, el 2016, els empestats, una festa tradicional de Malgrat, es plantejaven deixar la població veïna per falta de suport de l'Ajuntament. Els empestats se sentien oblidats i desencantats. Aquesta era una de les seves conclusions a la que arribava membres de la Comissió de Valoració de la Festa celebrava a finals d'aquella setmana. Durant aquella reunió es va parlar, per exemple, de la possibilitat de traslladar la festa a d'altres municipis on es poguessin sentir més recolzats. De fet, Palafolls era un dels municipis on podia traslladar-se aquella festa, la festa dels empestats. Finalment, com sabeu, la festa s'ha mantingut igualment a Malgrat de Mar. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui, que la temperatura mínima per a Palafolls ha pujat, està per sobre dels 22 graus. La màxima també ha pujat i ha superat els 30 graus de temperatura aquesta migdia aquí a Palafolls, aquest migdia de dijous, en aquesta estació de meteorològica situada al costat del riu Tordera. Anem a conèixer la previsió per aquestes properes hores amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Meteocat, bon dia.
1: Bon dia, una situació que comença amb força núvols a les comarques de Barcelona i l'àmbit metropolità, fins i tot amb cel ben carregat, però en canvi amb bona temperatura que ha pujat d'una forma escandalosa. Una altra vegada l'ambient no és gens fred, ni tan sols agradable. És càlid, és xafogós. Moltes temperatures en aquests moments ja es mouen entre els 24 i 29 graus. Al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 27 graus aquesta nit passada. Aquests núvols que tenim s'acabaran desfent, per tant acabarà fent calor, més que ahir. S'ha de dir que de la humitat que tenim a hores d'ara passarem una tarda una mica més seca, per tant la calor serà d'aquelles de cremar ràpidament. Arribarem a fregar els 35 graus, déu-n'hi-do, al Vallès Occidental i Oriental. També aquesta tarda més vent, una garbinada bastant marcada que farà que hi hagi mala mar arran de costa. Per tant, precaució si aneu a fer un bany. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies a xarxa i al servei del Meteocap per aquesta previsió meteorològica. Ens expliquen que fa calor, això no cal que ho digueu. Ja ho notem i sembla que va per dies.

0: Últim minut de l'informatiu per repassar quines han estat les informacions més destacades que us hem explicat aquest dijous aquí a Ràdio Palafolls, començant en que el nostre municipi mantindrà a partir de setembre la pacificació dels entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida dels centres escolars. Els treballs aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex al que ja existeix al costat de Mas Prats i que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilita així un accés escolar molt més àgil. També hem sabut que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerassa Arena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que hi entrenen i hi disputen competicions. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una de millora integral de tota la pista de joc de ciment per tal de repintar-la i també reduir la pols que genera després del desgast d'aquests anys. I el consistori aprovarà l'inici de contractació per obrir el carrer, un nou carrer al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer Riera de Vallmanya i que connectarà finalment aquest carrer que fins ara no tenia sortida i hi havia diferents negocis locals, connectarà amb la via principal. D'aquesta manera també es dotarà de serveis bàsics com el de clavegueram o d'aigua potable en aquestes finques, aquestes quatre finques del sector 14. I en plana cultural avui us hem recomanat una exposició que s'inaugura aquest proper dilluns 31 d'agost a la sala d'exposicions del MIT. Es tracta d'un viatge a l'Àrtic que proposa un recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de l'estada de l'artista Mercè Masferrer a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i també la llum canviant de l'hivern polar per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. Una realitat que ens diuen que hem esgotat el temps informatiu i, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat per estar al dia de l'actualitat del nostre municipi i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous, ens hi tornem a posar demà divendres. Fins llavors, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín a 7:45 del vespre al mateix casal. I dilluns 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: 24 hores de bona música.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest mes de setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja es van implementar durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants. El projecte té com a principal finalitat dissenyar un entorn molt més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions de les hores d'entrada i de sortida d'alumnes al campus de primària. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn el carrer Ferrer i Guàrdia, que és el que separa els dos centres educatius, i també un dels carrers de la Rambla de les Ferreries, concretament en el tram entre el carrer del Mig i Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplicarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora, quan entren els alumnes, a partir de 4:45 de 9 i fins als 9:10, i també quan surten entre 4:45 i 5:45 de la tarda. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla afirma també que s'ha anat ajustant aquesta pacificació amb les aportacions tant dels ciutadans com també de les direccions de les escoles.
1: Ja s'apropa l'inici de curs i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents i vàrem anar ajustant els petits detalls i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: Per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i garantir que puguin fer aturada de manera endreçada, ordenada i sense col·lapsar els accessos, l'Ajuntament treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament al voltant dels centres educatius. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius. A la zona de sorra ja existent, propera a l'escola de Mas Prats, on la primavera ja es va obrir un camí directe al centre, es va desbrossar el terreny i es va definir en torn a una vintena de places de parada temporal, s'hi sumarà ara un nou segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, que està enganxat en el primer espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per aparcar, oferint així una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar en cotxe per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliacions de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres ja consolidades de la primera fase de l'actuació, com la zona d'aturada segura al camí de Sant Genís i també el reforç de la senyalització horitzontal i els passos de vianants a l'entorn escolar encaminats a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i segura, com dèiem, a la zona del campus de primària.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal, família? Tarda del Degorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Degorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Degorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 27 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi de Palafolls. Destacarem que aquest cap de setmana hi ha les primeres activitats dins la Festa Major. Dissabte al matí, per exemple, hi haurà tallers infantils de gegants a partir de les 11 al Parc Joaquim Ruïra, organitzat per...

0: Plana i anem fins a Malgrat de Mar, que aquest cap de setmana, en concret aquest dissabte, al carrer de Mar es celebra una nova edició del Chill Outlet, la fira d'articles rebaixats d'estiu que organitza l'Associació de Comerciants del Municipi. Tot plegat entre les 5 i les 9 del vespre. Si anem més enllà, seguirem també el programa d'activitats de Festa Major a Pineda. Festa Major que s'inicia avui mateix amb el pregó de Festa Major a Plaça Catalunya des de 2:15 del vespre i han acabat el correfoc. A les 11 del vespre a Plaça Espanya hi haurà tribut a Tina Turner amb l'espectacle Simply the Best i a mitjanit a l'esplanada de Can Xauvet, primera nit de concerts amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
1: No t'ho perdis.
0: Demà divendres, durant tot el dia, a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies, hi haurà campanya de donació de sang especial de Festa Major i diferents activitats. Per exemple, a 11:15 del matí, a la plaça de Sant Pere Pescador, hi haurà exhibició de sevillanes de l'Associació de Veïns del Verge del Carme. A partir d'un 11:15 del migdia, a la plaça Sant Pere Pescador, també espectacle de ball en línia amb l'associació Licoia. I a 11:15, a la plaça Catalunya, hi haurà una nova edició de la xeringa del cau de Pineda. Tornant a la plaça Sant Pere Pescador, a les 12 del migdia hi haurà espectacle de playback de l'associació Articultura Les Maliets i ja, de cara a la tarda, destacarem diferents activitats infantils a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, tot plegat a 6:15 de la tarda. A les 6 hi haurà cursa de trastos a Can Morer, a l'aparcament final del carrer Torres de Quevedo i a les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, sardanes amb la colla Juvenívola de Sabadell. A la nit, des de 11:15 de la nit a la plaça Espanya, és el torn del ball amb PO Sound System i a 11:15 a l'esplanada de Can Xauvet, concerts de festa jove amb els grups Cai Pirinha i DJ Sara Rauxa.
1: No t'ho perdis.
0: Si busquem més propostes, hem d'anar ja cap al municipi de Calella. Aquesta nit hi ha una nova edició del Calella Beach Festival al cinema La Fresca del municipi, a la platja Gran, projectant la pel·lícula Weapons. I ja per demà divendres, a partir de les 5, al passeig de Manuel Puigverd, davant del Monument de la Sardana, l'actuació per la mainada amb Animagicus, un espectacle de circ d'una hora de durada. Omplim també l'agenda cultural de Calella. Aquest dissabte hi ha la caminada nocturna dels quatre veïnats, una proposta amb inscripció prèvia que es farà sortint de Tordera Centre i passarà per Sant Pere, Sant Andreu, Fibracolor i tornarà a Tordera Centre. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. En concret, de la trobada gegantera que es farà aquest pròxim dissabte a partir de les 5 de la tarda amb plantada, cercavila i valls des del Passeig de Mar, arribant a la plaça dels Països Catalans. Sense oblidar que aquest cap de setmana també es celebren les festes del barri de Can Borrell amb diferents activitats a l'aire lliure.
2: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal, família? Tarda del Degorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Degorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorar.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Repararan la coberta del Figueras Arena. Aquesta intervenció, que és de caràcter imminent, té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents i que han provocat serioses molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra de xapa d'alumini que amb el temps s'ha anat deteriorant especialment en les juntes i allà també on hi ha els claus que subjecten les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figueras Arena esdevingui un espai completament operatiu i garantir que els clubs i entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i de confort també durant dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Lavar, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real de qualitat al Palauet de Palafolls.
1: De manera imminent es donen a terme unes reparacions a la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si s'ha de, el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament ja té previst també una segona gran actuació en aquest mateix pavelló, el Figueras Arena, que se centrarà en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat en aquests darrers anys. Marta Lavar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona fase, però avança que serà en un futur molt pròxim i que comportarà, això sí, el tancament de l'equipament durant una setmana.
1: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també doncs millorar la textura, perquè ara doncs hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst, doncs s'haurà de coordinar amb les entitats, perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera, doncs bé, amb més garanties i poder fer els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figuerassa i Palauet.
0: Aquesta millora àmpliament demanada pels clubs que entrenen i disputen competicions al Figueras Arena forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives de Palafolls. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament també té previst destinar una partida per la renovació del parquet i l'accessibilitat del Palauet, que justament aquest any celebra el seu 30è aniversari.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal, família? Tarda del Degorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Degorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada!

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín. A 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. A les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal, família? Tarda del Degorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest parc aquàtic i dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Degorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Ràdio Palafolls.
7: Ràdio Palafolls.
8: Cada dia més a prop.
9: Més a prop.

0: Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest mes de setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja es van implementar durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants. El projecte té com a principal finalitat dissenyar un entorn molt més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions de les hores d'entrada i de sortida d'alumnes al campus de primària. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn el carrer Ferrer i Guàrdia, que és el que separa els dos centres educatius, i també un dels carrers de la Rambla de les Ferreries, concretament en el tram entre el carrer del Mig i Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplicarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora, quan entren els alumnes, a partir de 4:45 de 9 i fins als 9:10, i també quan surten entre 4:45 i 5:45 de la tarda. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla afirma també que s'ha anat ajustant aquesta pacificació amb les aportacions tant dels ciutadans com també de les direccions de les escoles.
1: Ja s'apropa l'inici de curs i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents i vàrem anar ajustant els petits detalls i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: Per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i garantir que puguin fer aturada de manera endreçada, ordenada i sense col·lapsar els accessos, l'Ajuntament treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament al voltant dels centres educatius. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius. A la zona de sorra ja existent, propera a l'escola de Mas Prats, on la primavera ja es va obrir un camí directe al centre, es va desbrossar el terreny i es va definir entorn una vintena de places de parada temporal, s'hi sumarà ara un nou segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, que està enganxat en el primer espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per aparcar, oferint així una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar en cotxe per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliacions de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres ja consolidades de la primera fase de l'actuació, com la zona d'aturada segura al camí de Sant Genís i també el reforç de la senyalització horitzontal i els passos de vianants a l'entorn escolar encaminats a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i segura, com dèiem, a la zona del campus de primària.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal, família? Tarda del Degorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Degorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada. Degorra.

0: Time!
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal
4: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
6: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 27 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi de Palafolls. Destacarem que aquest cap de setmana hi ha les primeres activitats dins la Festa Major. Dissabte al matí, per exemple, hi haurà tallers infantils de gegants a partir de les 11 al Parc Joaquim Ruïra, organitzat per la Colla Gegantera de Palafolls. Al vespre, a

0: rebaixats d'estiu que organitza l'Associació de Comerciants del Municipi. Tot plegat entre les 5 i les 9 del vespre. Si anem més enllà, seguirem també el programa d'activitats de Festa Major a Pineda. Festa Major que s'inicia avui mateix amb el pregó de Festa Major a Plaça Catalunya des de 2:15 del vespre i han acabat el correfoc. A les 11 del vespre a Plaça Espanya hi haurà tribut a Tina Turner amb l'espectacle Simply the Best i a mitjanit a l'esplanada de Can Xauet, primera nit de concerts amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
1: No t'ho perdis.
0: Demà divendres, durant tot el dia, a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies, hi haurà campanya de donació de sang especial de Festa Major i diferents activitats. Per exemple, a 11:15 del matí, a la plaça de Sant Pere Pescador, hi haurà exhibició de sevillanes de l'Associació de Veïns del Verge del Carme. A partir d'un 11:15 del migdia, a la plaça Sant Pere Pescador, també espectacle de ball en línia amb l'associació Licoia. I a 11:15, a la plaça Catalunya, hi haurà una nova edició de la xeringa del cau de Pineda. Tornant a la plaça Sant Pere Pescador, a les 12 del migdia hi haurà espectacle de playback de l'associació Articultura Les Maliets i ja, de cara a la tarda, destacarem diferents activitats infantils a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, tot plegat a 6:15 de la tarda. A les 6 hi haurà cursa de trastos a Can Morer, a l'aparcament final del carrer Torres de Quevedo i a les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, sardanes amb la colla Juvenívola de Sabadell. A la nit, des de 11:15 de la nit a la plaça Espanya, és el torn del ball amb PO Sound System i a 11:15 a l'esplanada de Can Xauvet, concerts de festa jove amb els grups Cai Pirinha i DJ Sara Rauxa.
1: No t'ho perdis.
0: Si busquem més propostes, hem d'anar ja cap al municipi de Calella. Aquesta nit hi ha una nova edició del Calella Beach Festival al cinema La Fresca del municipi a la platja Gran projectant la pel·lícula Weapons. I ja per demà divendres, a partir de les 5, al passeig de Manuel Puigverd, davant del Monument de la Sardana, l'actuació per la mainada amb Animagicus, un espectacle de circ d'una hora de durada. Omplim també l'agenda cultural de Calella. Aquest dissabte hi ha la caminada nocturna dels quatre veïnats, una proposta amb inscripció prèvia que es farà sortint de Tordera Centre i passarà per Sant Pere, Sant Andreu, Fibracolor i tornarà a Tordera Centre. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. En concret, de la trobada gegantera que es farà aquest pròxim dissabte a partir de les 5 de la tarda amb plantada, cercavila i valls, des del Passeig de Mar, arribant a la plaça dels Països Catalans. Sense oblidar que aquest cap de setmana també es celebren les festes del barri de Can Borrell, amb diferents activitats a l'aire lliure.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Oh boy.

0: boring.
1: The Borderline Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Què tal, família? Tarda del Degorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Degorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Repararan la coberta del Figueras Arena. Aquesta intervenció, que és de caràcter imminent, té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents i que han provocat serioses molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra de xapa d'alumini que amb el temps s'ha anat deteriorant especialment en les juntes i allà també on hi ha els claus que subjecten en les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figueras Arena esdevingui un espai completament operatiu i garantir que els clubs i entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i de confort també durant dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Lavala, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real de qualitat al Palauet de Palafolls.
1: De manera imminent es donen a terme unes reparacions a la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etcètera, tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si s'ha de, el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament ja té previst també una segona gran actuació en aquest mateix pavelló, el Figueras Arena, que se centrarà en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat en aquests darrers anys. Marta Labar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona fase, però avança que serà en un futur molt pròxim i que comportarà, això sí, el tancament de l'equipament durant una setmana.
1: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també, doncs, millorar la textura, perquè ara, doncs, hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst, doncs, s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera, doncs, bé, amb més garanties i poder fer, doncs, els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figuerassa i Palauet.
0: Aquesta millora àmpliament demanada pels clubs que entrenen i disputen competicions al Figueras Arena forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives de Palafolls. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament també té previst destinar una partida per la renovació del parquet i l'accessibilitat del Palauet, que justament aquest any celebra el seu 30è aniversari.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: la Morra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Què tal, família? Tarda del De Gorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del De Gorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal, família? Tarda del Dagorra Express a Ràdio Palafolls, com sempre, per guanyar un bon premi. Una persona que ja té el seu premi, i encara no ho sap, això sí, és la que va participar ahir i ha resultat guanyadora de les entrades al Parc Aquàtic i Marineland. Rebobinem una miqueta, us preguntàvem a quina zona de Palafolls hi ha aquest Parc Aquàtic i Dofinari. La resposta era al barri de Sant Lluís, com tots heu encertat, i una guanyadora, l'Esther Guirado, que en aquest cas s'emporta dues entrades a Marineland i que ja pot passar per la ràdio a buscar aquestes entrades. I ara sí, fem cas al repte d'aquesta tarda, quan hi ha en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Un clàssic de la programació del Dagorra, un premi que sabem que us agrada molt i que aquesta tarda podeu aconseguir si jugueu amb nosaltres. Veureu, parlem de la nostra llengua, de la nostra parla, del català. Si jo et dic pistatxo, sí, pot ser que estigui admès a la paraula i que estigui ben dit, però és una traducció directa del castellà. Si eliminem aquesta traducció, com seria pistatxo en català correcte? És a dir, pistatxo està admès, sí, però aquesta opció la traiem. Hi ha una altra manera d'anomenar pistatxo. A més, hi ha una cançó molt viral que aquests últims mesos ens ho recorda. Com es diu pistatxo en català si no diem pistatxo? Quina és l'altra opció? Ens dones la resposta i qui sap si demà ets el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Dagorra Express.
4: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. La pacificació escolar es manté de cara al curs vinent, però amb més aparcament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls mantindrà a partir del mes de setembre la pacificació als entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida de les escoles. Els treballs d'aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex a l'escola del que existia al costat de l'escola de Mas Prats, que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilitar un accés escolar molt més àgil, segur i endreçat per a totes les famílies que s'han de desplaçar amb cotxe. L'Ajuntament considera que la mesura, que la pacificació escolar, és bona per tenir més seguretat a la zona. És dijous 27 d'agost.

0: Avui al nostre informatiu també us explicarem que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerà Serena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que entrenen i disputen competicions en aquest equipament. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una millora integral de la pista de joc de ciment actual per pintar-la i reduir la pols que genera, cosa que requerirà el tancament complet de tot el recinte durant almenys una setmana. I el consistori aprovarà l'inici de la contractació per obrir el carrer de la Riera de Vallmany, el polígon de Marroquet, i connectar-lo finalment amb la via principal. Amb l'obertura d'aquest vial, que actualment és un carrer sense sortida en diversos negocis locals en actiu, es desencalla un projecte d'urbanització pendent des de fa 5 anys que portarà els serveis públics definitius de sanejament i aigua potable a les 4 finques que hi ha al sector 14 del Pla General. I en plana cultural avui ens fixarem amb la sala d'exposicions del MIT, que inaugurarà aquest proper dilluns, 31 d'agost, a les 7 de la vespre, una mostra fotogràfica de l'artista Mercè Masferrer titulada Un viatge a l'Àrtic. Una proposta de recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de la seva estada a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i la lluna canviant, la llum canviant de l'hivern polar, per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. I la nostra realitat, almenys la climatològica, és que tindrem un dijous dominat pel temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que en presència de núvols alts, això sí, poc importants. Vents fluixos i mar en estat de marejol a Maries de Moró a partir del migdia. Temperatures que pugen, amb mínimes que aniran d'entre els 20 i els 25, i màximes que oscil·len entre els 30 i els 33 graus aquest dijous al Maresme. Bon dijous i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja van implementar-se durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants que estudien al campus de primària. El projecte que té com a principal finalitat dissenyar tot un entorn més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions a les hores d'entrada i de sortida dels centres escolars. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn entre els carrers Ferrer i Guàrdia, que és el vial que separa les dues escoles, i també un dels carrils de la Rambla de les Ferreries, concretament entre el tram del carrer del Mig i el de Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplica diàriament durant dues franges horàries, a primera hora del matí, de 2:45 de 9 i fins passades les 9 del matí, i també d'un quart de 5 i fins a 3:45, coincidint amb la sortida dels alumnes de les aules. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla també afirma que s'ha anat ajustant la pacificació amb les aportacions tant de famílies com també de les direccions de les escoles.
1: A l'inici de curs, i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents, i vàrem anar ajustant els petits detalls, i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i de garantir que puguin fer aturades breus de manera ordenada i sense col·lapsar els accessos. L'Ajuntament ja treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius, a la zona de sorra ja existent propera a Masprats, on la primavera ja es va també obrir un camí directe al centre educatiu, es va desbrossar el terreny i es va també definir una vintena de places de parada temporal. Ara s'hi sumarà un segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, enganxat a l'espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per poder aparcar, oferint una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar amb cotxe particular per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliació de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres que ja estan consolidades de la primera fase de l'actuació, com són el reforç de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants als entorns escolars, encaminats bàsicament a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i molt més segura a la zona del campus de primària on es situen les dues escoles de Palafolls. Això pel que fa a l'arrencada de l'àmbit educatiu, però també tenim novetats pel que fa a l'arrencada de l'àmbit esportiu, perquè repararan la coberta del Figuerassa Arena. Aquesta intervenció, de caràcter imminent, té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents des de ja fa molt temps i que han provocat seriosos molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a tota la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra que és de xapa d'alumini i que amb el temps s'ha anat deteriorant, especialment a la zona de les juntes i també on hi ha les claus que subjecten les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figuerassa Arena esdevingui un espai completament operatiu i també garantirà que els clubs i les entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i confort també durant els dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Labar, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real i de qualitat al Palauet de Palafolls.
2: De manera imminent es donen a terme unes reparacions de la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament també té previst una segona gran actuació al Figuerassa Arena, que se centrarà llavors en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat pels anys. Marta Labar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona part, però avança que serà en un futur pròxim i que comportarà també el tancament de l'equipament almenys durant una setmana.
2: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també doncs, millorar la textura, perquè ara doncs, hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst doncs, s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera doncs, bé, amb més garanties i poder fer doncs, els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figuerassa i Palauet.
0: Aquesta millora forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives del nostre municipi. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament té previst, per exemple, destinar una partida també per a la renovació del parquet i l'accessibilitat del pavelló del Palauet al centre de Palafolls, que aquest any precisament celebra el seu 30è aniversari. Parlem ara de mobilitat perquè obriran un nou carrer al polígon industrial. L'Ajuntament aprovarà l'inici de la contractació dels treballs que han de permetre obrir un nou vial al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer de la Riera de Vallmalla, que actualment funciona com un atzucac, és a dir, com un carrer sense sortida, on s'ubiquen diferents negocis locals, com ara un taller mecànic o també un servei de rentat de vehicles, i que, amb el projecte actual, s'obrirà per connectar-se de manera directa al principal vial, al carrer principal del polígon industrial. Aquesta actuació urbanística turística suposa desencallar un projecte de fa 5 anys que es va començar a gestar tècnicament l'any 2021, moment en què es va posar en funcionament la canonada troncal per assegurar el subministrament d'aigua potable al sector nord de l'àrea d'activitat econòmica del nostre municipi. Les obres per obrir aquest carrer de Riera de la Vallmanya representen l'última fase per completar de manera definitiva l'urbanització del sector 14 de Palafolls. Els treballs se centren en una àrea que afecta un conjunt de 4 finques que fins ara patien de serveis molt precaris i provisionals pel que fa, per exemple, a l'accés viari, l'evacuació d'aigües residuals o també el subministrament d'aigua. Amb l'obertura del nou vial i la seva connexió directa amb l'artèria principal de comunicació del polígon, no només es facilitarà la mobilitat i l'accés dels clients als negocis de la zona, sinó que també es dotarà el carrer de tots els serveis urbans definitius que marca el planejament vigent. Un cop enllestides les obres de pavimentació i de canalització, es procedirà a connectar formalment totes les xarxes internes d'aquest sector a la xarxa general de serveis del nostre municipi. I molta atenció als amants de la natura, als amants dels viatges, als amants de les fotografies, perquè una exposició convidarà a descobrir la immensitat de l'Àrtic al MIT. La sala d'exposicions del Música i Dansa es convertirà a partir de dilluns en una finestra directa al Pol Nord de la mà de la fotògrafa i creadora Mercè Masferrer. A partir de les 7 de la tarda s'inaugurarà oficialment la mostra titulada Un viatge a l'Àrtic, un projecte de caràcter molt personal de l'autora que promet transportar els visitants a un dels racons més fascinants i extrems del planeta. La col·lecció d'imatges és fruit d'un recull de les vivències viscudes per Masferrer durant els mesos que ha estat vivint i treballant a Kiruna, una ciutat situada a l'Àrtic suec. A través de la seva mirada, l'exposició captura l'essència d'un territori indòmit on la natura s'expressa amb tota la seva força. Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'aquestes latituds, les aurores boreals tindran un gran protagonisme en aquesta mostra, ja que forma part essencial del dia a dia i de la feina de Masferrer durant la seva estada polar. Més enllà de les conegudes llums del nord, els assistents també podran contemplar espectaculars paisatges glaçats, retrats de la fauna autòctona i, sobretot, la captivadora i canviant llum de l'hivern polar. L'autora destaca que aquesta llum és realment especial i mai es manté igual.
3: Evidentment que hi haurà moltes aurores boreals perquè han format part del dia a dia i de la meva feina, però també hi ha paisatges, hi ha fauna, hi ha amb tota aquesta llum tan especial que hi ha a l'hivern polar, una llum que mai és igual, i al final és el que m'agradaria, no? Potser que durant aquesta estona que la gent pugui venir a veure l'exposició, doncs potser sentir-te una miqueta allà i ser conscients de com canvia la llum, del que és l'Àrtic, que és un paisatge extrem, i endinsar-se una miqueta, no? en aquesta immensitat glaçada que de dia es vesteix de blanc, però que de nit el cel balla en vermenta.
0: L'objectiu principal de Mercè Masferrer amb aquesta exposició és aconseguir que el visitant s'endinsi per uns instants en aquesta realitat tan diferent a la nostra. Amb les seves fotografies vol fer partícip al públic de la sensació de trobar-se en un paisatge extrem, amb condicions climatològiques molt dures, a les quals no estem acostumats i que sovint són difícils també d'imaginar des de la realitat catalana. Doncs a l'espera de que s'obri aquesta exposició del MIT a partir de dilluns, és moment de recuperar informacions de les que parlàvem tal dia com avui, 27 d'agost, anys enrere, comencem en just fa un any, quan la Mancomunitat de Residus del Maresme assegurava la continuïtat i el correcte funcionament del servei de deixalleries. La Mancomunitat de Residus del Maresme, que la forma Palafolls, Pineda, Santa Susana i Malgrat, havia emès un comunicat en relació a la situació judicial de l'empresa concessionària del servei de deixalleria en aquests municipis. Davant les notícies relacionades amb l'atenció del responsable d'aquesta empresa, la Mancomunitat havia assegurat que cap persona de la plantilla contractada a la deixalleria mancomunada estava afectada pels fets relacionats amb l'explotació laboral que s'anunciava, en aquest cas, a la premsa. I ara fa 5 anys, el 2021, us explicàvem que els naixements aquí a Palafolls queien a nivells de 20 anys enrere. En tot el 2020 havien nascut a Palafolls 68 criatures, una més que l'any anterior. De fet, en els anys 19 i 20 es veia una clara davallada de la natalitat al nostre municipi, situant-se en dades de finals dels anys 90, quan hi havia la meitat de població al nostre municipi. Des de l'any 98 no s'havia baixat mai dels 75 naixements al poble, i entre el 2005 i el 2013, en plena crisi econòmica, no es baixava mai del centenar de neonats aquí a Palafolls, amb un màxim registrat de 140 criatures nascudes a Palafolls l'any 2010. I ara fa 10 anys, el 2016, els empestats, una festa tradicional de Malgrat, es plantejaven deixar la població veïna per falta de suport de l'Ajuntament. Els empestats se sentien oblidats i desencantats. Aquesta era una de les seves conclusions a la que arribava membres de la Comissió d'Avaluació de la Festa celebrava a finals d'aquella setmana. Durant aquella reunió es va parlar, per exemple, de la possibilitat de traslladar la festa a d'altres municipis on es poguessin sentir més recolzats. De fet, Palafolls era un dels municipis on podia traslladar-se aquella festa, la festa dels empestats. Finalment, com sabeu, la festa s'ha mantingut igualment a Malgrat de Mar. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui, que la temperatura mínima Palafolls ha pujat, està per sobre dels 22 graus. La màxima també ha pujat i ha superat els 30 graus de temperatura aquest migdia aquí a Palafolls, aquest migdia de dijous, en aquesta estació de meteorològica situada al costat del riu Tordera. Anem a conèixer la previsió per aquestes properes hores amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Meteocat, bon dia.
1: Bon dia. Una situació que comença amb força núvols a les comarques de Barcelona i l'àmbit metropolità, fins i tot amb cel ben carregat, però en canvi amb bona temperatura que ha pujat d'una forma escandalosa. Una altra vegada l'ambient no és gens fred, ni tan sols agradable. És càlid, és xafogós. Moltes temperatures en aquests moments ja es mouen entre els 24 i 29 graus. Al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 27 graus aquesta nit passada. Aquests núvols que tenim s'acabaran desfent, per tant acabarà fent calor, més que ahir. S'ha de dir que de la humitat que tenim a hores d'ara passarem una tarda una mica més seca, per tant la calor serà d'aquelles de cremar ràpidament. Arribarem a fregar els 35 graus, déu-n'hi-do, al Vallès Occidental i Oriental. També aquesta tarda més vent, una garbinada bastant marcada que farà que hi hagi mala mar arran de costa. Per tant, precaució si aneu a fer un bany. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies a xarxa i al servei del Meteocap per aquesta previsió meteorològica. Ens expliquen que fa calor, això no cal que ho digueu. Ja ho notem i sembla que va per dies.

0: Últim minut de l'informatiu per repassar quines han estat les informacions més destacades que us hem explicat aquest dijous aquí a Ràdio Palafolls, començant en que el nostre municipi mantindrà a partir de setembre la pacificació dels entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida dels centres escolars. Els treballs aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex al que ja existeix al costat de Mas Prats i que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilita així un accés escolar molt més àgil. També hem sabut que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerassa Arena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que hi entrenen i hi disputen competicions. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una de millora integral de tota la pista de joc de ciment per tal de repintar-la i també reduir la pols que genera després del desgast d'aquests anys. I el consistori aprovarà l'inici de contractació per obrir el carrer, un nou carrer al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer Riera de Vallmanya i que connectarà finalment aquest carrer, que fins ara no tenia sortida i hi havia diferents negocis locals, connectarà amb la via principal. D'aquesta manera també es dotarà de serveis bàsics com el de clavegueram o d'aigua potable en aquestes finques, aquestes quatre finques del sector 14. I en plana cultural, avui us hem recomanat una exposició que s'inaugura aquest proper dilluns, 31 d'agost, a la sala d'exposicions del MIT. Es tracta d'un viatge a l'Àrtic, que proposa un recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de l'estada de l'artista Mercè Masferrer a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i també la llum canviant de l'hivern polar per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. Una realitat que ens diuen que hem esgotat el temps informatiu i, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat per estar al dia de l'actualitat del nostre municipi i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous, ens hi tornem a posar demà divendres. Fins llavors, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest mes de setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja es van implementar durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants. El projecte té com a principal finalitat dissenyar un entorn molt més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions de les hores d'entrada i de sortida d'alumnes al campus de primària. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn el carrer Ferrer i Guàrdia, que és el que separa els dos centres educatius, i també un dels carrers de la Rambla de les Ferreries, concretament en el tram entre el carrer del Mig i Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplicarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora, quan entren els alumnes, a partir de 2:45 de 9 i fins als 9:10, i també quan surten entre 4:45 i 5:45 de la tarda. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla afirma també que s'ha anat ajustant aquesta pacificació amb les aportacions tant dels ciutadans com també de les direccions de les escoles.
1: Ja s'apropa l'inici de curs i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que va anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents i vàrem anar ajustant els petits detalls i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: Per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i garantir que puguin fer aturada de manera endreçada, ordenada i sense col·lapsar els accessos, l'Ajuntament treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament al voltant dels centres educatius. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius. A la zona de sorra ja existent, propera a l'escola de Masprats, on la primavera ja es va obrir un camí directe al centre, es va desbrossar el terreny i es va definir entorn una vintena de places de parada temporal, s'hi sumarà ara un nou segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, que està enganxat en el primer espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per aparcar, oferint així una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar en cotxe per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliacions de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres ja consolidades de la primera fase de l'actuació, com la zona d'aturada segura al camí de Sant Genís i també el reforç de la senyalització horitzontal i els passos de vianants a l'entorn escolar encaminats a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i segura, com dèiem, a la zona del campus de primària.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat. Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ara per fi estem sols.

0: Repararan la coberta del Figueras Arena. Aquesta intervenció, que és de caràcter imminent, té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents i que han provocat serioses molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra de xapa d'alumini que amb el temps s'ha anat deteriorant especialment en les juntes i allà també on hi ha els claus que subjecten les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figueras Arena esdevingui un espai completament operatiu i garantir que els clubs i entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i de confort també durant dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Lavar, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real de qualitat al Palauet de Palafolls.
1: De manera imminent es donen a terme unes reparacions a la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si s'ha de, el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament ja té previst també una segona gran actuació en aquest mateix pavelló, el Figueras Arena, que se centrarà en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat en aquests darrers anys. Marta Lavar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona fase, però avança que serà en un futur molt pròxim i que comportarà, això sí, el tancament de l'equipament durant una setmana.
1: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també doncs millorar la textura, perquè ara doncs hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst, doncs s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera, doncs bé, amb més garanties i poder fer els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figueras i Palauet.
0: Aquesta millora àmpliament demanada pels clubs que entrenen i disputen competicions al Figueras Arena forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives de Palafolls. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament també té previst destinar una partida per la renovació del parquet i l'accessibilitat del Palauet, que justament aquest any celebra el seu 30è aniversari.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: La pacificació escolar es manté de cara al curs vinent, però amb més aparcament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

Palafolls mantindrà a partir del mes de setembre la pacificació als entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida de les escoles. Els treballs d'aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex a l'escola del que existia al costat de l'escola de Mas Prats, que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilitar un accés escolar molt més àgil, segur i endreçat per a totes les famílies que s'han de desplaçar amb cotxe. L'Ajuntament considera que la mesura, que la pacificació escolar, és bona per tenir més seguretat a la zona. És dijous 27 d'agost.

0: Avui al nostre informatiu també us explicarem que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerà Serena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que entrenen i disputen competicions en aquest equipament. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una millora integral de la pista de joc de ciment actual per pintar-la i reduir la pols que genera, cosa que requerirà el tancament complet de tot el recinte durant almenys una setmana. I el consistori aprovarà l'inici de la contractació per obrir el carrer de la Riera de Vallmany, el polígon de Marroquet, i connectar-lo finalment amb la via principal. Amb l'obertura d'aquest vial, que actualment és un carrer sense sortida amb diversos negocis locals en actiu, es desencalla un projecte d'urbanització pendent des de fa 5 anys que portarà els serveis públics definitius de sanejament i aigua potable a les 4 finques que hi ha al sector 14 del Pla General. I en plana cultural avui ens fixarem amb la sala d'exposicions del MIT, que inaugurarà aquest proper dilluns, 31 d'agost, a les 7 de la vespre, una mostra fotogràfica de l'artista Mercè Masferrer titulada Un viatge a l'Àrtic. Una proposta de recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de la seva estada a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i la lluna canviant, la llum canviant de l'hivern polar, per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. I la nostra realitat, almenys la climatològica, és que tindrem un dijous dominat pel temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que en presència de núvols alts, això sí, poc importants. Vents fluixos i mar en estat de marejol a Maries de Moró a partir del migdia. Temperatures que pugen, amb mínimes que aniran d'entre els 20 i els 25, i màximes que oscil·len entre els 30 i els 33 graus aquest dijous al Maresme. Bon dijous i benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls mantindrà la pacificació dels entorns escolars aquest setembre i ampliarà les zones d'aparcament de sorra. Amb la tornada a les aules a la volta ja de la cantonada, l'Ajuntament de Palafolls té previst donar continuïtat a la iniciativa de la pacificació escolar. Aquest mes de setembre, quan arrenqui oficialment el nou curs acadèmic, es mantindran les mateixes mesures de mobilitat i de seguretat que ja van implementar-se durant el darrer trimestre del curs passat, amb l'objectiu de protegir els infants que estudien al campus de primària. El projecte que té com a principal finalitat dissenyar tot un entorn més segur per als alumnes, minimitzant la presència de vehicles i evitant les clàssiques aglomeracions a les hores d'entrada i de sortida dels centres escolars. D'aquesta manera es mantindrà el tancament complet al trànsit de la zona de seguretat delimitada que comprèn entre els carrers Ferrer i Guàrdia, que és el vial que separa les dues escoles, i també un dels carrils de la Rambla de les Ferreries, concretament entre el tram del carrer del Mig i el de Ramon Llull. Com ja és habitual, aquesta restricció s'aplica quedarà diàriament durant dues franges horàries, a primera hora del matí, de 2:45 de 9 i fins passades les 9 del matí, i també d'un quart de 5 i fins a 4:45, coincidint amb la sortida dels alumnes de les aules. La regidora d'Educació i de Governació de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, assegura que, tot i els inconvenients, la mesura és vàlida i beneficiosa per la seguretat dels estudiants. Pla també afirma que s'ha anat ajustant la pacificació amb les aportacions tant de famílies com també de les direccions de les escoles.
1: A l'inici de curs, i aquest any reprendrem, no?, quan s'inicien les classes, la pacificació. Creiem doncs que van anar bé, tots els inconvenients que es puguin generar. Vàrem escoltar, no?, famílies i equips docents, i vàrem anar ajustant els petits detalls, i esperem que funcioni, perquè el que volem és doncs que els infants, no?, i les famílies puguin arribar a l'escola de forma tranquil·la i de forma pacífica, no?, en els seus centres educatius, perquè recordem doncs que aquest espai de les escoles doncs acull cada dia 700 infants i les seves famílies.
0: per tal de facilitar l'adaptació de les famílies i de garantir que puguin fer aturades breus de manera ordenada i sense col·lapsar els accessos. L'Ajuntament ja treballa intensament aquests dies en la millora de les zones d'estacionament. Concretament, els operaris estan preparant els espais de sorra pròxims als centres educatius, a la zona de sorra ja existent propera a Masprats, on la primavera ja es va també obrir un camí directe al centre educatiu. Es va desbrossar el terreny i es va també definir una vintena de places de parada temporal. Ara s'hi sumarà un segon espai d'estacionament extra. Amb l'adequació d'aquest nou terreny de sorra, enganxat a l'espai ja existent, s'aconseguirà un augment significatiu de les places disponibles per poder aparcar, oferint una alternativa més còmoda i eficaç per a les famílies que s'hagin de desplaçar amb cotxe particular per acostar els estudiants al campus de primària. Aquestes actuacions d'ampliació de l'aparcament de sorra es complementen amb d'altres que ja estan consolidades de la primera fase de l'actuació, com són el reforç de la senyalització horitzontal i dels passos de vianants als entorns escolars, encaminats bàsicament a aconseguir una mobilitat escolar molt més amable i molt més segura a la zona del campus de primària on es situen les dues escoles de Palafolls. Això pel que fa a l'arrencada de l'àmbit educatiu, però també tenim novetats pel que fa a l'arrencada de l'àmbit esportiu, perquè repararan la coberta del Figuerassa Arena. Aquesta intervenció de caràcter imminent té com a objectiu principal segellar de manera definitiva l'estructura i posar fi a les goteres existents des de ja fa molt temps i que han provocat seriosos molèsties i contratemps als equips i esportistes que entrenen i disputen competicions en aquest pavelló del barri de Sant Lluís. La solució tècnica consistirà en aplicar un producte especial a tota la superfície de la coberta d'aquest pavelló, una obra que és de xapa d'alumini i que amb el temps s'ha anat deteriorant, especialment a la zona de les juntes i també on hi ha les claus que subjecten les planxes. Aquesta primera intervenció d'urgència permetrà que la Figuerassa Arena esdevingui un espai completament operatiu i també garantirà que els clubs i les entitats locals puguin utilitzar l'espai en condicions de màxima seguretat i confort també durant els dies de pluja. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Labar, ha destacat la importància d'aquests treballs de manteniment per aconseguir que el pavelló sigui operatiu i una alternativa real i de qualitat al Palauet de Palafolls.
2: De manera imminent es donen a terme unes reparacions de la coberta de la Figuerassa per tal de cobrir amb un producte especial, etc., tot el que són les goteres i poder fer servir l'equipament aquest amb garanties i tenir, no?, que si el Palauet està ocupat un cap de setmana, doncs poder garantir amb un mes vista que es podran fer partits oficials en l'equipament de la Figuerassa sense por a les goteres.
0: Un cop assegurada l'estanquitat del sostre, l'Ajuntament també té previst una segona gran actuació al Figuerassa Arena, que se centrarà llavors en la millora del paviment de la pista de joc. L'actual superfície de ciment requereix una renovació integral per corregir el desgast acumulat pels anys. Marta Labar no ha posat data a l'execució d'aquesta segona part, però avança que serà en un futur pròxim i que comportarà també el tancament de l'equipament almenys durant una setmana.
2: La segona actuació que s'ha de dur a terme és el tema de pintar el terra i també doncs, millorar la textura, perquè ara doncs, hi ha un ciment que ja és molt vell i que a més genera molta pols, i això serà una mica més endavant. Sí que quan això estigui previst doncs, s'haurà de coordinar amb les entitats perquè durant una setmana l'equipament no es podrà fer servir, però clar, això ja li donarà una volta a la Figuerassa per poder-lo fer servir de manera doncs, bé, amb més garanties i poder fer doncs, els partits oficials sense problema per part de les entitats que comparteixen, no?, Figuerassa i Palauet.
0: Aquesta millora forma part d'una planificació de reformes en l'àmbit de les infraestructures esportives del nostre municipi. Dins d'aquest paquet d'inversions, l'Ajuntament té previst, per exemple, destinar una partida també per a la renovació del parquet i l'accessibilitat del pavelló del Palauet al centre de Palafolls, que aquest any precisament celebra el seu 30è aniversari. Parlem ara de mobilitat perquè obriran un nou carrer al polígon industrial. L'Ajuntament aprovarà l'inici de la contractació dels treballs que han de permetre obrir un nou vial al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer de la Riera de Vallmanya, que actualment funciona com un atzucac, és a dir, com un carrer sense sortida, on s'ubiquen diferents negocis locals, com ara un taller mecànic o també un servei de rentat de vehicles, i que, amb el projecte actual, s'obrirà per connectar-se de manera directa al principal vial, al carrer principal del polígon industrial. Aquesta actuació urbanística turística suposa desencallar un projecte de fa 5 anys que es va començar a gestar tècnicament l'any 2021, moment en què es va posar en funcionament la canonada troncal per assegurar el subministrament d'aigua potable al sector nord de l'àrea d'activitat econòmica del nostre municipi. Les obres per obrir aquest carrer de Riera de la Vallmanya representen l'última fase per completar de manera definitiva l'urbanització del sector 14 de Palafolls. Els treballs se centren en una àrea que afecta un conjunt de 4 finques que fins ara patien de serveis molt precaris i provisionals pel que fa, per exemple, a l'accés viari, l'evacuació d'aigües residuals o també el subministrament d'aigua. Amb l'obertura del nou vial i la seva connexió directa amb l'artèria principal de comunicació del polígon, no només es facilitarà la mobilitat i l'accés dels clients als negocis de la zona, sinó que també es dotarà el carrer de tots els serveis urbans definitius que marca el planejament vigent. Un cop enllestides les obres de pavimentació i de canalització, es procedirà a connectar formalment totes les xarxes internes d'aquest sector a la xarxa general de serveis del nostre municipi. I molta atenció als amants de la natura, als amants dels viatges, als amants de les fotografies, perquè una exposició convidarà a descobrir la immensitat de l'Àrtic al mig. La sala d'exposicions del Música i Dansa es convertirà a partir de dilluns en una finestra directa al Pol Nord de la mà de la fotògrafa i creadora Mercè Masferrer. A partir de les 7 de la tarda s'inaugurarà oficialment la mostra titulada Un viatge a l'Àrtic, un projecte de caràcter molt personal de l'autora que promet transportar els visitants a un dels racons més fascinants i extrems del planeta. La col·lecció d'imatges és fruit d'un recull de les vivències viscudes per Masferrer durant els mesos que ha estat vivint i treballant a Kiruna, una ciutat situada a l'Àrtic suec. A través de la seva mirada, l'exposició captura l'essència d'un territori indòmit on la natura s'expressa amb tota la seva força. Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'aquestes latituds, les aurores boreals tindran un gran protagonisme en aquesta mostra, ja que forma part essencial del dia a dia i de la feina de Masferrer durant la seva estada polar. Més enllà de les conegudes llums del nord, els assistents també podran contemplar espectaculars paisatges glaçats, retrats de la fauna autòctona i, sobretot, la captivadora i canviant llum de l'hivern polar. L'autora destaca que aquesta llum és realment especial i mai es manté igual.
3: Evidentment que hi haurà moltes aurores boreals perquè han format part del dia a dia i de la meva feina, però també hi ha paisatges, hi ha fauna, hi ha amb tota aquesta llum tan especial que hi ha a l'hivern polar, una llum que mai és igual, i al final és el que m'agradaria, no? Potser és que durant aquesta estona que la gent pugui venir a veure l'exposició, doncs potser sentir-te una miqueta allà i ser conscients de com canvia la llum, del que és l'Àrtic, que és un paisatge extrem, i endinsar-se una miqueta, no? en aquesta immensitat glaçada que de dia es vesteix de blanc, però que de nit el cel balla en vermenta.
0: L'objectiu principal de Mercè Masferrer amb aquesta exposició és aconseguir que el visitant s'endinsi per uns instants en aquesta realitat tan diferent a la nostra. Amb les seves fotografies vol fer partícip al públic de la sensació de trobar-se en un paisatge extrem, amb condicions climatològiques molt dures, a les quals no estem acostumats i que sovint són difícils també d'imaginar des de la realitat catalana. Doncs a l'espera de que s'obri aquesta exposició del mit a partir de dilluns, és moment de recuperar informacions de les que parlàvem tal dia com avui, 27 d'agost, anys enrere, comencem en just fa un any, quan la Mancomunitat de Residus del Maresme assegurava la continuïtat i el correcte funcionament del servei de deixalleries. La Mancomunitat de Residus del Maresme, que la forma Palafolls, Pineda, Santa Susana i Malgrat, havia emès un comunicat en relació a la situació judicial de l'empresa concessionària del servei de deixalleria en aquests municipis. Davant les notícies relacionades amb l'atenció del responsable d'aquesta empresa, la Mancomunitat havia assegurat que cap persona de la plantilla contractada a la deixalleria mancomunada estava afectada pels fets relacionats amb l'explotació laboral que s'anunciava en aquest cas a la premsa. I ara fa 5 anys, el 2021, us explicàvem que els naixements aquí a Palafolls queien a nivells de 20 anys enrere. En tot el 2020 havien nascut a Palafolls 68 criatures, una més que l'any anterior. De fet, en els anys 19 i 20 es veia una clara davallada de la natalitat al nostre municipi, situant-se en dades de finals dels anys 90, quan hi havia la meitat de població al nostre municipi. Des de l'any 98 no s'havia baixat mai dels 75 naixements al poble, i entre el 2005 i el 2013, en plena crisi econòmica, no es baixava mai del centenar de neonats aquí a Palafolls, amb un màxim registrat de 140 criatures nascudes a Palafolls l'any 2010. I ara fa 10 anys, el 2016, els empestats, una festa tradicional de Malgrat, es plantejaven deixar la població veïna per falta de suport de l'Ajuntament. Els empestats se sentien oblidats i desencantats. Aquesta era una de les seves conclusions a la que arribava membres de la Comissió de Valoració de la Festa celebrava a finals d'aquella setmana. Durant aquella reunió es va parlar, per exemple, de la possibilitat de traslladar la festa a d'altres municipis on es poguessin sentir més recolzats. De fet, Palafolls era un dels municipis on podia traslladar-se aquella festa, la festa dels empestats. Finalment, com sabeu, la festa s'ha mantingut igualment a Malgrat de Mar. Fins aquí la nostra hemeroteca d'avui.

0: Avui, que la temperatura mínima Palafolls ha pujat, està per sobre dels 22 graus. La màxima també ha pujat i ha superat els 30 graus de temperatura aquesta migdia aquí a Palafolls, aquest migdia de dijous, en aquesta estació de meteorològica situada al costat del riu Tordera. Anem a conèixer la previsió per aquestes properes hores amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Meteocat, bon dia.
1: Bon dia. Una situació que comença amb força núvols a les comarques de Barcelona i l'àmbit metropolità, fins i tot amb cel ben carregat, però en canvi amb bona temperatura que ha pujat d'una forma escandalosa. Una altra vegada l'ambient no és gens fred, ni tan sols agradable. És càlid, és xafogós. Moltes temperatures en aquests moments ja es mouen entre els 24 i 29 graus. Al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 27 graus aquesta nit passada. Aquests núvols que tenim s'acabaran desfent, per tant acabarà fent calor, més que ahir. S'ha de dir que de la humitat que tenim a hores d'ara passarem una tarda una mica més seca, per tant la calor serà d'aquelles de cremar ràpidament. Arribarem a fregar els 35 graus, déu-n'hi-do, al Vallès Occidental i Oriental. També aquesta tarda més vent, una garbinada bastant marcada que farà que hi hagi mala mar arran de costa. Per tant, precaució si aneu a fer un bany. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies a xarxa i al servei del Meteocap per aquesta previsió meteorològica. Ens expliquen que fa calor, això no cal que ho digueu. Ja ho notem i sembla que va per dies.

0: Últim minut de l'informatiu per repassar quines han estat les informacions més destacades que us hem explicat aquest dijous aquí a Ràdio Palafolls, començant en que el nostre municipi mantindrà a partir de setembre la pacificació dels entorns escolars conservant les mateixes mesures de seguretat i talls de trànsit del darrer trimestre del curs passat per tal de protegir els infants en les franges d'entrada i de sortida dels centres escolars. Els treballs aquests dies se centren ara en l'adequació d'un segon espai d'estacionament de sorra annex al que ja existeix al costat de Mas Prats i que permetrà guanyar noves places de parada ràpida i facilita així un accés escolar molt més àgil. També hem sabut que l'Ajuntament iniciarà de forma imminent les obres de reparació de la coberta de planxes de xapa del pavelló del Figuerassa Arena, al barri de Sant Lluís, amb l'objectiu de resoldre de manera definitiva les goteres que afecten les activitats dels clubs esportius que hi entrenen i hi disputen competicions. Aquests treballs formen part d'una primera fase d'inversions de manteniment que precediran una de millora integral de tota la pista de joc de ciment per tal de repintar-la i també reduir la pols que genera després del desgast d'aquests anys. I el consistori aprovarà l'inici de contractació per obrir el carrer, un nou carrer al polígon de Marroquet. Es tracta del carrer Riera de Vallmanya i que connectarà finalment aquest carrer que fins ara no tenia sortida i hi havia diferents negocis locals, connectarà amb la via principal. D'aquesta manera també es dotarà de serveis bàsics com el de clavegueram o d'aigua potable en aquestes finques, aquestes quatre finques del sector 14. I en plana cultural, avui us hem recomanat una exposició que s'inaugura aquest proper dilluns, 31 d'agost, a la sala d'exposicions del MIT. Es tracta d'un viatge a l'Àrtic que proposa un recorregut íntim per un paisatge extrem. Les imatges són fruit de l'estada de l'artista Mercè Masferrer a Kiruna, a l'Àrtic suec, i plasmen fenòmens com les aurores boreals, la fauna salvatge i també la llum canviant de l'hivern polar per transmetre a l'espectador la força d'unes condicions ambientals difícils d'imaginar des de la nostra realitat. Una realitat que ens diuen que hem esgotat el temps informatiu i, com sempre, us convidem a visitar radiopalafolls.cat per estar al dia de l'actualitat del nostre municipi i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous, ens hi tornem a posar demà divendres. Fins llavors, adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: The kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: Tranquil·lament la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: One, two, three.

0: Kiss.
1: No tens excusa.
2: Vagis on vagis.
1: Ràdio Palafolls.cat.